0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Anjuma, de nou des de la banda esquerra, desdoblant ahí estava Jesús Vázquez. Anjuma que vol buscar ajuda, buscant ahí a Ramazzani. A veure Ramazzani amb el baló, el rechaça ahí de Pepelu, Pepelu que li pega, gol!
2: Vamos, gol! Va, vamos, hombre!
1: Venga! Gol de Pepelu! Gol! El gol del València! El gol de Pepelu per retallar diferències en el minut 69! A marcar Pepelu per a retallar diferències i ficar el 1-2 al marcador per a creure en l'esperança de poder empatar el partit. A retallar Pepelu.
0: VCF Radio, el cor de la afició.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra, esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.
1: Rioja que recupera ese balón, la coloca para Javi Guerra.
2: ¡Hola, otro!
1: ¡Y gol! ¡Javi Guerra, gol! ¡Javi Guerra, gol! ¡Javi Guerra, gol! ¡Javi Guerra, gol! El gol de Javi Guerra ha aparegut una altra volta, el de Xilet, per a marcar, per a empatar el partit en el minut 56. Javi Guerra empata per al València 1-1.
4: Hola, soy Diego Torbi, escuchar los partidos de Valencia en Mestalla en la radio oficial del club.
3: Valencia, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
5: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Balón para Gaya, Gaya combinando con Diego López.
2: Vamos, chaval.
1: Aureo López, el pase para Gaya. Gaya que se entra.
2: Ahora.
1: Pasada, tenemos a Hugo Duro, el remate.
2: Ahora.
1: ¡Gol! ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora
1: sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hugo Duro, gol! ¡Hugo Duro, gol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hugo Duro, gol! ¡Gol! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro, ahora sí! ¡Ahora sí, Hugo Duro! ¡El golechador marca! Al marcador, el gol de Hugo Duro, que ahora sí, esta sí que remató BDK, el balón ahí es entrado al segundo pal, y ahí estaba el golechador del Valencia, para avanzarse al marcador, Hugo Duro.
3: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla, escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dins Javi Guerra! Gol! I gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
8: I el juvenil se va proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
9: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en VCF Media Radio.
1: Ahí está el Guajín, encarant, Diego López, Islaria la coloca, el balón para Sergi Tené, se retira y gol, golaz.
2: ¡Bien!
1: ¡Golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz! ¡Golaz de Sergi Tené! ¡El gol del Valencia! ¡El gol de Sergi Tené! ¡Ha segut un golaz en el minuto 9 con Guafé Sergi Tené! Se n'ha anat ja soles, ha buscat el tir, li ha pegat de meravella i que bé Sergi Tenés per a marcar, per a encetar el marcador així en la Copa del Rei, en el Pepico Amat, marca el València, golaç de Sergi Tenés, 0-1. Balón ahora per la banda esquerra, Jesús Vázquez que centra, el balón per Diego López i gol,
2: ¡vamos!
1: Del Guajín, Diego López, gol. El gol de Diego López, el segundo gol del Valencia, tres golas, sí señor. El balón que le ha servido ahí desde la banda izquierda, Jesús Vázquez, al segundo pal sol. El Guajín, Diego López, ha rematado y bache de quina manera. Ha ficat el 0-2 en el Pepico Amat. Golaz de Diego López, un golaz para resolver esta eliminatoria 0-2.
5: Hola, soy César Tàrrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
10: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
11: ¡Ay, perdón!
2: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
12: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
2: Un sentimiento eterno.
13: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
2: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
14: Un agua, porfa.
15: Son 125 pesetas.
2: No falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
16: También es el mío.
0: Mestalla es eterno.
17: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: nostre equip amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu així.
1: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
7: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.

0: acabar en el marcador cuando más falta un minuto para el final.
1: Increíble, increíble. Estaba en comentar que la Lliga la tenía el Madrid y la veritat és que en
0: ja
1: dos
0: no
1: minuts...
0: Té, ja no la té perquè el València pot guanyar la Lliga també.
1: De moment ja emoció, el camp és una festa increïble. Això no ho havíem vist mai. En dos minuts el València ha capgirat el marcador, el gol de Robert, el llançament de Tomàs, el públic de peu, les banderes blanques, tot el públic ovacionant al València i el remat de Robert. Les plaques cremant-se... I és un espectacle increïble el que estem vivint esta nit així a l'estadi de Mestalla. Quina capacitat de reacció ha tingut el València. Això és digne de mèrit.
0: És digne de mèrit. I evidentment ens agrada moltíssim com s'ha desenrotllat el partit, perquè una victòria del Madrid avui no era una perogrullada ni molt més quan queda encara mitja volta per davant, però una victòria del Real Madrid avui, a veure... descabalgar pràcticament el València en quant a les aspiracions d'un València en possibilitat d'intentar lluitar pel títol de la Lliga. Atenció, perquè la Lliga no és cosa d'un ni de dos, ni possiblement de tres. 46 minuts del segon temps, en directe, Canal 9 des del Mestalla.
1: Quin partit, quina segona part i quins últims...
2: VCF Radio.
3: ¿Cuánto sabes del València? Con Darío Muela.
4: Son las 7:14 minutos en directo en la radio oficial del Valencia. En directo hoy desde aquí, desde Paterna, desde el Gran Teatro Antonio Ferrandis, acompañando a esta...

0: Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochó Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelletti, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
0: ADN VCF.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
5: VCF Radio, con millor son en els gols del València.

0: Conéctate al sentiment. Conéctat a VCF Media Radio. Conéctat al 92.6 FM.
1: Tornem a l'estadi Ciutat de València. Si en este derbi entre el Llevant i el València empates el marcador quan va començar la segona part, 45 minuts per davant el València per a guanyar este partit.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia escoltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Gendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donó un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: VCF Radio. L'informatiu del València.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Fulquier. Si queréis, podéis seguir los partidos del club en la radio oficial. Chao, un abrazo.
2: Bona vesprada, els parlen mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
0: VCF Ràdio. On millor sonen els gols del València.

0: El millor de VCF Media.
1: Yo me siento realmente contento, feliz del cariño y el afecto de la gente que tiene conmigo. Y nunca podré olvidar a este equipo, Valencia Ciudad y a la gente de aquí.
2: De Juan Sol tengo el mejor recuerdo de una persona, de una muy buena persona con un corazón enorme.
3: Yo es admiración lo que siento por él, ¿no? Una persona entrañable, una persona positiva, una persona que suma. Lo que necesitabas siempre estaba a tu disposición. La verdad que tendría muchos calificativos para él.
4: Loki, ¿no? Como le llamábamos todos, es una persona emblemática dentro del club, una leyenda, y yo creo que ha dejado huella dentro del valencianismo.
5: Hablar de Juan es hablar de cercanía, de amistad, de honradez profesional, de un cariño realmente especial, porque era una persona realmente peculiar y especial.
0: Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
6: Este es l'once del Valencia que vol continuar guanyant avui així a Mestalla per a continuar allunyant-se la zona de descens en la porteria el de Macedònia. Stole Dimitrievski, defensa per al de Guadalupe, Dimitri Pulquer en banda dreta, parella de centrals. El Sevilla que està en entamés en cada partit, José Copete, avui acompanyat pel suís Erai Xomert, el substitut de César Tàrrega. La banda esquerra per al canterà, per a Jesús Vázquez, el doble pivot en el centre del camp per al avui capità del València, el de Denia Pepelu, acompanyat pel suís Filip Urinich. Les bandes per al Sevilla, per a Luis Rioja i per a la cobra Arnau Danjuma. En la davantera l'argentí, el vikingo Lucas Beltrán, i el golejador d'este València, Hugo Duro. Per part de l'Espanyol, de Manolo González, en la porteria el serbi Marco Dimitrovic, defensa per a Rubén Sánchez, Fernando Calero, Leandro Cabrera, el capità, i Carlos Romero, el de Torrent, format en l'Acadèmia del València. Centre del camp per a Pol Lozano, Urco González, les bandes per a Jofre Carreras, Ramon Terrats, mitja punta per a Pere Milla, i en la davantera estarà Roberto Fernández. Xiularà el canari Hernández Hernández. És el primer partit que li xiula al València esta temporada. L'any passat, així en Mestalla, va pitar la victòria davant el Girona. Ojalà, pues, continue donant-li sort Hernández Hernández en este partit al València. Ahí se va a guardar ese minut de silenci, con diem per la memòria de Alberto Pla, jugador de la dècada del 50 del València, i per ixa terrible tragèdia ferroviària en Adamuz, en Córdoba. 45 morts. Minut de silenci, així a l'estadi de Mestalla.

0: Era Aixomert que ha fet ixe gol i que ha fet un molt bon partit, eh? Ara després també entrarem en els propis, que els té el partit d'avui. Era Aixomert, Copete, un gran treball defensiu, Ugrinich, Lucas Beltrán no ha marcat un gol, però ha fet un partit provocant ixe penalt, però bueno, fent també un gran treball per aconseguir esta victòria, que ho estem dient, importantíssima, fonamental per al València, la quinta victòria d'esta temporada. Per primera volta s'encadenen dos victòries consecutives. Tot això és molt important perquè el València se col·loca en 23 punts, s'allunya un poc més del descens, respirem més tranquils després d'esta bona victòria.
1: Hola, soy Lagi Ramazani. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
2: Han escuchado una reemisión del Partido del Valencia.
3: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a radio oficial del club.
2: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: Hola, soy Rubo. He escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
2: La salud valencianista a VCF Radio.
0: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Rodi.
0: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
5: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
0: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
5: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
0: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
5: Importantíssima.
0: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
5: Ah, m'agrada moltíssim això.
0: Bueno.
5: A veure per on ixen esto.
0: Primera pregunta, doctor.
6: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
5: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem estat moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningun tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tot al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
7: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
5: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
0: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
8: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
5: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar, i però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments, i a més tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa, i pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
0: Quarta pregunta.
9: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
5: Ya lo sé, ya lo sé. Que ha tenido en casa chiquets, ya lo saben. De todas maneras, ellos deben de ser conscientes, y yo sé que es para su fan y costa, pero lo fem, que el principal aport de composants de vitamina están en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
0: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en el xiquet a aquestes edats.
5: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil, i en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, Però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir. No insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
0: Quinta pregunta.
10: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es, ¿cuántas veces hay que comer al día?
5: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartirte el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadamente un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
0: Altra pregunta.
11: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
5: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
0: Ahí anem, al tema de les grasses.
12: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasses són bones.
5: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjades pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
0: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
5: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuem al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
0: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
5: Sí, i ho és. Jo ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
0: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
5: Molt bé, Robi, doncs així vos esperarem.
13: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip.
14: El Nou Més d'Allà. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
15: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de Valencia.
14: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
16: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i falta ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'influïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això pugui produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això m'ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per a ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar el odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la ràdio oficial del València.
8: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
9: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
10: Hola, soy Tere Morato y escucha Mis Goles en la radio oficial del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associades o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i se'ns ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada amb esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronja al dia i no te refredes.
2: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
7: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
8: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
9: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
10: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de excepció.

0: un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen, és més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la CAP del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, CAP del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empart Urban Park. Què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
2: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
3: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
2: La obesidad es, podemos decir que es una malaltía. Y es una malaltía que hoy a día está siguiendo un problema de salud pública. ¿Por qué digamos que está siguiendo un problema de salud pública? Pues porque cada vegada té més prevalencia. Es a dir, cada vegada es més freqüent en la població pediàtrica. Y per lo tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que se ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obes o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per lo tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
4: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
2: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos

0: Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Así estem ja en el Coliseum, en lo que ha sigut esta matinal de diumenge, la victòria de València femenil, empat del Mestalla. Ara anem amb este Getafe-València, primer partit, la segona volta a la Lliga, on el València busca eixa victòria per eixir del descens, per a trencar

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt València, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, ixe Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un cuplé madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pa cací, pa allà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt, amunt València i vull que guanyem,
1: Clar ja, que sí, vull guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del València Mestalla. Sigue l'actualitat de l'Acadèmia del València en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
4: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: comença el partit del València a VCF Ràdio.
1: Bona vesprada i benvinguts de nou a Mestalla, benvinguts a la 54a edició del Trofeu Taronja, el partit més especial, més important del València en esta pretemporada, perquè pot ser este l'últim Trofeu Taronja que disputa l'equip així a l'estadi de Mestalla abans d'anar-se'n la pròxima temporada al nou Mestalla. Avui comença el compte enrere del vell Mestalla i viurem este Trofeu Taronja, ja diem, de manera molt especial. Un Trofeu Taronja que ara va començar en tots els actes previs, que després va culminar en eixe partit a les 9 de la nit en una horeta davant el Newcastle anglès, el rival més serio, més exigent que va tindre el València d'esta pretemporada. Un bon test de cara a lo que serà l'inici de la Lliga, pues en dos setmanetes, així a l'estadi de Mestalla, a este mateix escenari, el 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Però avui, ja diem, este Trofeu Mestalla, que no res, va a començar tots aquests actes. Començarem en la presentació de jugadors de l'equip, del cos tècnic, dels nous fitxatges del València, de Dejas, de Dien, de Sato, de Guido Rodríguez, i homenatge també a tots aquests pobles afectats per aquests terribles incendis que ha patit pues la província, sobretot la província de Castelló i la Comunitat Valenciana. I tot vas a poder veure pues des d'ací, des d'este estudi panoràmic d'UVCF Media Ràdio en el que estem. Te connectes a la app, a la web, al canal de YouTube del València, allà on estigues,

0: aquests actes previs i aquesta presentació de la plantilla dels nostres futbolistes, del cos tècnic, i que arranque tot així en un coliseu, en un camp de Mestalla que a poc va plenant-se de gent, sobretot esta tribuna principal. I hem de destacar que jo estava mirant per així i hi ha molta camiseta rosa, molt de Cirkid, que jo crec que és una de les sensacions d'esta temporada, Robi.
1: Sí, esa camiseta, la tercera equipación del Valencia de color rosa, que ya udiem, es una camiseta pues que a la gente y a la afición valencianista le está agradando mucho, y que, bueno, pues sí, cuando dijo Pablo, pues ahí en esa tribuna y en todas las graderías de Mestalla estén vechent pues esa camiseta rosa. Hoy el Valencia va a jugar en la segunda equipación. Ixa camiseta blava amb detalls de color taronja. Avui serà la que lluirà en el partit davant el trofeu taronja. Ara per a la presentació van eixir en la blanca, però per al partit eixirà en la segona equipació, que portarà també ixe parche especial en la part frontal de Cervesa Astúria. També, pues, ja dic, una camiseta que va ser molt solidària, que anirà pues, destinada a tots ixos bars de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, que han patit aquests terribles incendis, i que en el dia d'avui pues, també la Serra del Gàcera també està patint incendis. Avui, ja dic, va ser un trofeu taronja molt solidari. Pablo, tot està preparat per a que comence el que va ser la presentació de jugadors.
0: Sí, perquè ja tenim pues, els jugadors en vestidors, acaben de preparar-se per a començar així a eixir al terreny de joc. Veiem també pues, ja les banderes, els jugadors de l'acadèmia que van acompanyar aquesta eixida dels futbolistes. Han fet totes les proves pertinents per a que tot sigui perfecte, i com diem, no? Avui va ser un trofeu taronja molt solidari. Un d'aquests detalls, no? El venim comentant en els últims dies, és aquest parche de la camiseta, d'aquest away kit que avui lluiran els nostres, que gràcies a Túria o a través de Túria va plegar als hostalers, aquells que col·laboren en Túria en aquesta zona afectada per els incendis i que avui van a ser els nostres protagonistes per diferents motius, com ja els hem contat en l'informatiu i com avui pues, a poc anem a anar contant-los, perquè van a estar presents representants institucionals d'aixòs 18 municipis que han estat afectats per els incendis, per aquest incendi de la Vall d'Uixó.
1: Sí, aixòs 18 poblacions avui van a estar així representades en els seus alcaldes, com hem contat esta setmana. Al llarg de l'informatiu del València, pues, tots els dies aixòs 18 alcaldes d'aixes poblacions afectades, sobretot de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, van a estar pues, així, pues, entre ells el de la Vall d'Uixó, d'Onda, de Betxí, d'Eslida, tots aixòs pobles que fa unes setmanes van patir aixòs terribles incendis. Desgraciadament, pues, a hores d'ara també la Serra d'Engalcerà, en la província de Castelló, també està patint aixòs incendis, i també, ja dic, este trofeu taronja que vol ser pues, molt, molt solidaris. De fet, també estem parlant de que estan convidats els 18 alcaldes d'aixes poblacions, i la banda de música que sempre amenitza els partits del València, avui la d'este trofeu taronja serà pues, davant, ja dic, que la banda de música de Vall d'Uixó. Tot està preparat, ahí està el nostre speaker Enrique Pacheco, pues preparat ja per a començar el que va ser la presentació de jugadors. Pablo, ahí a ras de terreny de xoc.
0: Sí, està ja tot a punt, de fet ja deuen estar preparats perquè veiem per ací fora els jugadors de l'acadèmia, els jugadors del Mestalla que no van a participar d'aquesta presentació, que ja estan a punt i ja s'han canviat per a estar disponibles per al calfament, i això implica que esto va a començar d'ací no res. Ja hem escoltat el nostre speaker Enrique Pacheco posant aquest tret d'eixida el que va ser estos actes previs, este acte de presentació del València en esta temporada 2026-2027, així, en el camp de Mestalla, en un trofeu taronja, com dies abans, molt especial per tot el que significa, no? I de fet, ahir en l'informatiu contàvem, no?, que els jugadors de la primera plantilla havien estat en aquestes obres del nou Mestalla, coneguent les evolucions del nou estadi, i això també és un al·licient, no?, per a esta temporada que anem a viure des d'avui mateix, perquè podem dir-ho així, no?, que este trofeu taronja és l'inici de la nostra temporada, com cada any, en el camp de Mestalla.
1: Així és, avui pues, comença aquesta temporada que va ser tan especial per a l'estadi de Mestalla, l'adeu de Mestalla en esta pròxima temporada 2026-2027. Este pot ser, ja diem, l'últim trofeu taronja, a l'espera que se n'anem pues,

0: l'any que ve, si tot va bé, pues ja la pròxima temporada el València jugarà en el nou Mestalla i també pot ser que aquest trofeu taronja se disputi allí. Però bueno, això està per veure, però sí que des d'avui ja pues, comencem a acomiadar, a dir adeu al vell Mestalla, aquest estadi que tants i tantes nits de glòria, també nits dures, pues, ens ha deixat. Igual que este pues, trofeu taronja, que enguany complix la 54 edició del trofeu taronja en aquest partit que després veurem i us contarem davant el Newcastle, que, bueno, que ja ho diem, és el partit més serio, més exigent de la pretemporada del València, perquè bueno, t'enfrontes a un equip de la Premier, el Newcastle, que la temporada passada va jugar a Champions i bueno, és cert que ells han perdut a jugadors importants en aquestes últimes setmanes, venen de fet també a nou entrenador, però ja diem, va ser un bon test de cara a lo que serà l'inici de la Lliga en dues setmanes, el 22 d'agost, dissabte, així, en Mestalla, pues començarà la Lliga el València davant el Celta Vigo, i este partit davant el Newcastle, ja diem, pues, va ser un bon test. Pues Pablo, està tot preparat, i està ahí el nostre speaker Enrique Pacheco per a començar tots els actes previs.
1: Sí, ja escoltem a Enrique Pacheco, així que li donem la veu d'esta presentació de la plantilla d'este 26-27.
2: Del nostre santuari, la última temporada del temple que mai es cansem de mirar, un temple que sempre serà etern als nostres cors. A les 9 de la nit tindrem el partidàs, el València-Newcastle, però abans és moment de presentar-vos als jugadors i al cos tècnic, el que és a dia d'avui la plantilla del València Club de Futbol 2026-2027.
0: Ara anem a veure com ixen els jugadors. Van eixir per línies, primers els porters, els defenses.
2: Els guardians de la porteria. Ells són Vicent Abril, Cristian Rivero

0: capitanes, tres porters del València, Estole Dimitrievski, Cristian Rivero i el canterà Vicent Abril.
1: I estrenant d'equipació, no l'havíem vist fins ara, aquesta equipació taronja, pantalons negres, la veritat que és una passada, és cridanera aquesta equipació de porter que lluïxen avui els tres porters de la plantilla del València.
2: Porters, anem amb la línia defensiva, que està formada per José Copete, César Tàrrega, Dimitri Fulquier, Jesús Vázquez, Rubén Iranzo, Iker Córdoba, Muzar Diakabí, Justin Tejas y el nuestro capitán José Luis Gaya.
0: Ahí están los defenses ara del València, perquè encara falten fitxatges, incorporacions i ser lateral dret en el que està treballant el València. Estos són els defenses a dia d'avui, que n'hi haurà novetats segur, Pablo.
1: Sí, estem a l'espera, no?, de que vagin aplegant aquestes novetats i també, pues, en presència de jugadors de l'acadèmia, com un Iker Córdoba, que la temporada passada, recordem, va estar cedit en el Mirandés.
2: I extrems, anem amb ells, Luis Rioja, Pepelu, Filip Ugrinic, Diego López, Dani Raba, David Oturbi, André Almeida, Aliu Dieng, Ryunosuke Guido Rodríguez.

0: renovació per al canter, per a Javi Guerra, que ha sigut l'últim en eixir, a més era el protagonista del match day. Hem vist Robi a Diego López amb crosses, aplegant aquesta foto de grup.
1: I ens queda presentar als nostres tres davanters.

0: Ahí están els davanters del València. Hugo Duro, Sadik, que está lesionado, al igual que Ruiz Rioja, que hoy tampoco podrá jugar este partido, esperen que sí. Era el inicio de la Liga.
1: La plantilla del València Club de Futbol 2026-2027. És el torn de presentar-vos al nostre cos tècnic, que seguirà encapçalat pel nostre entrenador, Carlos Corberán.

0: a la resta del cos tècnic, Jorge Alarcón i Josep Alcácer, Rafa Aranda i Marcos Abad, José Vicente Oltra i Darío Navarro, Pablo Álvarez i Antonio Chotorena, i Juan Monar i Sergi Beret. Este és el cos tècnic del València Club de Futbol 26-27. I afició, ara xiquets i xiquetes de la nostra acadèmia van a portar una lona molt especial on apareix reflexat el mural de la ruta d'Artur Dà de Riba-roja de Túria, obra de l'artista Yeco i que va estar afectat per la dana. En ell es representa un pare i un fill entrant en Mestalla de la mà. Passat, present i futur del valencianisme. Un fort aplaudiment!
1: Present i futur, Robi, que es junten en eixa lona pel que fa als aficionats i també en el gespa del camp de Mestalla amb la primera plantilla i amb els jugadors i jugadores de l'acadèmia, que són el futur també del nostre club.
0: Increïble, sí, també el treball del València Club de Futbol a través de la seva fundació, a través de València Turisme
2: i la Diputació de València. La quarta ruta Arturbà de la Fundació del València, pues ahí está.
0: De la província de València.
2: Ese mural.
0: D'estos murals extraordinaris.
2: La lona inspirada en el mural de Riba-roja.
0: I fent valencianista.
2: Evidentment, en tots els pobles de València n'hi ha molts murals. Pues ahí está ya la nostra plantilla. A la espera de que arriben els nous fitxatges, però estos són l'equip, els jugadors i el cos tècnic del València.
0: La Serra estan lluitant contra el foc. Molta força. Anem a enviar-los un fort aplaudiment als efectius d'extinció que estan treballant ara mateix per acabar amb el maleït foc, amb els maleïts incendis. Però és que 18 pobles castellonencs i la inigualable Serra d'Espadà s'han vist afectats per devastadors incendis en les últimes setmanes. I el València Club de Futbol ha convidat a representants de tots aquests municipis que avui ens visiten per a mostrar-los la solidaritat de tot el valencianisme. Anem a recordar el nom dels 18 pobles que també apareixen per videomarcadors. La Vall d'Uixó, Artana, Eslida, Aín, Alfondeguilla, Xofar, Sueras, Fuentes de Aiòder, Alcúdia de Veo, Tales, Onda, Aiòder, Torralba del Pinar, La Vilavella, Betxí, Almedíjar, Azuébar i Villamalur. Vos enviem tota l'estima i l'amor del valencianisme i per a vosaltres este aplaudiment de tot Mestalla.
2: Ahí está el homenatge, la solidaritat del València, de Mestalla, del valencianisme, a tots els pobles afectats.
0: I ara sí,
2: els incendis en la província de Castelló fa unes setmanes, encara que desgraciadament, pues ahora es dará también, la Serra del Garcerà també està patint incendis.
0: Afició, esta es, a día de hoy, la plantilla del València Club de Futbol 2026-2027 i el seu cos tècnic. Un fort aplaudiment per a ells. Molta sort, la vostra serà la nostra, serà la de tots.
2: Pues ahí está la plantilla del València, a la espera de que encara tenen que arribar més fitxatges, més incorporacions. Encara queda molt, un lateral dret, un extrem, que són les posicions prioritàries en estos moments a reforçar en el que està treballant el CEO de futbol i la secretaria tècnica. Per el moment, estos són els jugadors. Continuem en tots estos actes previs del trofeu taronja.
0: La presència de la resta de l'estaf tècnic, de metges, de fisios, d'utillers, el nostre delegat, el team manager i demés, per a sumar-se als seus companys, per a completar la família de la plantilla del nostre València Club de Futbol.
2: ahí está la resta de integrantes del cos tècnic del València, el cos mèdic, els fisios, readaptadors, els psicòlegs, que també fan un gran treball en el dia a dia.
1: I responsables de material, també veiem a la gent de cuina, tota la gent de l'estafa, tota la gent que facilita, no?, ixe dia a dia dels nostres i que fa possible que estiguen centrats en el futbol i en el que passa en la gespa.
0: Una temporada molt important, molt especial, en la que cada instant així va ser un xicotet adeu al nostre santuari. Mirem-lo, contemplem-lo, olorem-lo, sentim-lo. Mestalla sempre serà etern als nostres cors i segur que Mestalla enguany viurà una temporada molt il·lusionant. Amunt, afició! I amunt, Mestalla!
2: Ahí está este trofeo taronja que pot ser l'últim en la deu a Mestalla
0: i les bandes de música
2: de la pròxima temporada per anar-se'n al nou Mestalla, com estava fent referència el nostre speaker Enrique Pacheco. Una temporada que va ser molt especial. Continuem.
0: Interpretat pel Centre Instructiu d'Art i Cultura de la Vall d'Uixó, un dels pobles afectats per l'incendi. Gràcies per acompanyar-nos. Dirigit pel fantàstic mestre Pep Domínguez Martín. Actua com a solista la soprano Montse Bermúdez.
2: Ara se va interpretar l'himne de la Comunitat Valenciana per la banda de Vall d'Uixó, un dels pobles afectats de la Comunitat Valenciana, i ahí està la soprano Montserrat Bermúdez, que va ser la que va interpretar l'himne de la Comunitat Valenciana.

0: Fantàstica interpretació del Centre Instructiu d'Art i Cultura de la Vall d'Uixó, dirigit per Pep Domínguez Martín i la soprano de Gandia, Montse Bermúdez. Moltíssimes gràcies. I ara el nostre equip ja es retira als vestidors i en uns minuts els tindrem de nou al verd de Mestalla per a fer els exercicis d'escalfament. Seguim en esta fantàstica vesprada nit a Mestalla en esta 54 edició del Trofeu Taronja.
1: Bueno, pues estos han sigut els actes previs a la disputa del Trofeu Taronja, esta 54 edició, en este partit que després disputarà el València en uns minuts a les 9 de la nit davant el Newcastle, en lo que ha sigut pues la presentació de l'equip, de jugadors, de nous fitxatges, a l'espera que arriben pues més incorporacions. I aquest xicotet homenatge a tots aquests pobles afectats pels incendis en la província de Castelló, que desgraciadament i a hores d'ara pues, continuen pues, patint, i que ha culminat pues, en aquest himne de la comunitat valenciana, interpretat per la soprano Montserrat Bermúdez, i ahí també estava la banda de música de la Vall d'Uixó, que és un d'aquests pobles també afectats, al igual que els 18 alcaldes que estan avui convidats així pel València a acompanyar-nos, Pablo.
2: Sí, moment especial i emocionant aquesta interpretació de l'himne per tot el que significa, no? I per tot el que envolta pues el que estem comentant, no? Eixa emotivitat, eixe reconeixement que vol fer avui el València mostrant la seva solidaritat a tots aquests municipis afectats per els incendis i, com bé ha dit el nostre speaker Enrique Pacheco, pues fent menció també de l'incendi que hi ha ara mateix actiu també en la província de Castelló, i demanant aquest aplaudiment dels nostres, de tota l'afició, per als equips d'extinció que estan treballant de manera insistent per tractar de controlar-lo, com també van fer pues, fa unes setmanes en aquest incendi de la Vall d'Uixó. Al final és la realitat que tenim en la nostra comunitat i és cosa de tots el lluitar per a tractar de que millori aquesta situació.
1: Bueno, pues ara està tot preparat per a que comence l'escalfament del partit. I si en hores d'ara els jugadors del Newcastle, no res també eixiran els jugadors del València. I Pablo, tenim confirmada ja l'alineació del València. Una alineació que, bueno, podia ser, jo crec que titular, encara que tenen que arribar, com diem, més reforços, més fitxatges, com el lateral dret, que el València pues, vol incorporar. I avui, per exemple, pues, en aquesta alineació va jugar Jesús Vázquez de lateral dreta. Conta-nos, 6-11 del València, Pablo.
2: Així és, Robi. Esta setmana veníem parlant de quin podia ser aquest possible 11, de les diferents alternatives que tenia Carlos Cuebrán per ocupar la banda dreta, lateral dret, i finalment ens ha tret de dubtes amb una alternativa que ja l'hem vist en altres moments de la passada temporada i que va ser la de Jesús Vázquez com a lateral en un 11 que conforma Dimitrievski en porteria. En línia defensiva van estar, com diem, Jesús Vázquez junt a César Tàrrega i Justin de Haas com a parella de centrals, amb el Capi, amb José Gallà per banda esquerra, en el mig del camp amb Ugrinić, amb Guido Rodríguez i Javi Guerra, Hugo Duro en punta, amb Rinosuke Sato i, en este cas, Pepelu, amb un mig del camp també. Dins de les alternatives que teníem, veurem com s'ubiquen els futbolistes, però parlàvem, no?, de les possibles alternatives per a ocupar aquesta banda dreta. Pues anem a veure si és Sato, si és un dels migcampistes tirat a banda, o si anem a veure un esquema diferent avui per part del tècnic de Xest en este
1: trofeu taronja. Recordem que Luis Rioja està lesionat i no pot jugar este partit, al igual que Sadik, i clar, això també són baixes que afecten, i per això pues, ja diem, hem vist ahir a Guido Rodríguez, Ugrinić i Pepelu. Està clar que Javi Guerra va jugar per davant d'aquest doble pivot, jo crec que va col·locar a Guido Rodríguez i a Pepelu, i a Ugrinić també caiguent a una de les bandes. Sato pues en banda esquerra, que ha vingut jugant d'extrem esquerre, el japonès, que ha sigut una de les, o la sensació de la pretemporada en quant als nous fitxatges de Nietzsche Golas, que va marcar davant l'Eldense, com diem, Sato per l'esquerra, jo crec que Urinic caigent ahir a banda dreta, Javi Guerra en aquesta posició de mitja punta, de segon davanter de 10, per davant del doble pivot, per enllaçar amb Hugo Duro, el davanter del València, però ja diem, Miche és l'11 per a este trofeu taronja.
2: Sí, i és un 11 completament format per jugador del primer equip. Parlàvem d'aixes possibles alternatives en la presència de jugadors del filial, però Carlos Corberán aposta, no?, per un 11 conformat per jugadors de la primera plantilla per a provar, no?, aixes diferents alternatives en cas de que durant la temporada puguen produir-se també baixes, una vegada pues, tinguin lloc les incorporacions que estem esperant i en les que està treballant el club. Pues bé, anem a veure en el lateral dret, heu dit que la temporada passada ja el van veure a Jesús Vázquez i a veure, no?, pues, com es col·loquen segurament, com tu dius, Robi, amb Ugrinic caigent a una de les bandes, amb Pepe Lu i Guido Rodríguez en el doble pivot, Rino Suque Sato en l'altra i Javi Guerra en eixa mitja punta en la que està donant molt de joc en esta pretemporada. Anem a veure, perquè avui torna la titularitat Hugo Duro, esperem que puga, per què no, estrenar-se com a golejador en esta pretemporada.
1: És el quin partit de la pretemporada del València, este trofeu taronja. Recordem, fins ara, les dues victòries davant l'Eldense en el Antonio Puchades, que va guanyar el València 3-0, i Xegolàs, que estàvem comentant de Sato, va marcar també Jesús Vázquez i Dani Raba. Després la victòria encara que va ser en un partit d'entrenament en l'estatge de Sant Josep Parc, on el València va guanyar pues, 2-1 en els dos gols de Dan Juma. L'empat el dissabte passat davant l'Stock City, 1-1 també en gol de Dan Juma, que ha sigut el golejador de la pretemporada del València. Bueno, porta pues, 3 gols en aquests dos partits Arnau Dan Juma, que bueno, de moment no està en l'equip titular, jo crec que el veurem també en la segona part. I les dues derrotes, la que va patir en el primer partit d'entrenament que va ser davant el Petrol Luanda i després en aquest partit davant el Castelló. És el que el València fins ara porta, ja dic que en quant als resultats d'esta pretemporada. En este partit, Pablo, que ho hem comentat, és el partit més serio, més exigent, més dur de la pretemporada davant un Newcastle, l'equip de la Premier, que la temporada passada va jugar Champions. És cert que ells venen pues, sense jugadors importants perquè els han traspassat, com són Tonali, Gordon, Bruno Guimarães, però és un equip important, eh?
2: Sí, és un equip important. De fet, escoltem l'ovació perquè ixen els nostres porters a escalfar. I com diem, són un equip que està en fase de reconstrucció per diferents circumstàncies, però que en les últimes 5 temporades, en 3 d'elles han estat en llocs europeus, que la passada temporada pues, no van estar tan bé com esperaven i per això este estiu està sent tan mogut, però és un equip amb molt de potencial en el que té i en el que pot vindre per aquests moviments de mercat que encara poden produir-se també en el conjunt anglès i que avui pues, tractarà de posar les coses difícils als nostres en el que va ser l'estrena del seu entrenador per a ells, tot i ser un partit com a visitants, estan també en fase de preparació i va ser important perquè avui va estrenar-se el seu nou tècnic en la banqueta i voldran donar una bona imatge així en el camp de Mestalla.
1: Sí, el nou entrenador alemany del Newcastle, Matías Jasli, que, bueno, debuta, con día Pablo en este trofeo Torancha y en este partido ante el Valencia. Estem a mitja hora per a que comence el partit, per a que siguen les 9 de la nit en esta 54 edició del trofeu Torancha, un estadi de Mestalla que a poc a poc pues, va entrant la gent. S'espera una, jo crec, una molt bona entrada. S'havien venut més de 35.000 entrades i bueno, podem estar jo crec que a prop dels 40.000 aficionats, Pablo, que no està mal per a ser un dissabte, 8 d'agost, molta calor en la vesprada nit de avui, molta gent que està de vacances, pues si són vora 40.000 no està mal, eh?
2: Sí, evidentment estem parlant de que és un dia d'estiu, dates que són vacacionals per a molts dels nostres aficionats, però la imatge que estem veient des d'ací, des de la nostra posició del camp de Mestalla és molt interessant, perquè cada vegada ve més gent. Els més matiners, evidentment, han sigut els que tenien les seues entrades a tribuna per a veure pues, de manera pues, més propera a aquesta presentació, però a poc són més cada vegada més els valencianistes que estan accedint al terreny de joc, a aquest estadi de més talla, i hi ha una zona, evidentment, en la que no anem a tindre aficionats més gran del que és habitual, perquè hi ha un bon grapat d'aficionats del Newcastle en aquesta zona visitant, i tenint en compte que pues, han vingut un gran número d'aficionats i tot el que sol envoltar als aficionats dels diferents clubs anglesos, hi ha una zona de seguretat molt ampla en la qual no va poder haver aficionats del València, però tot això, com diem, s'espera una gran entrada per damunt dels 35.000, a prop dels 40.000, quan Mestalla dona una calorosa benvinguda als nostres jugadors. Deixen a fer els exercicis d'escalfament.
1: Ahí estan l'equip titular del València, que en menys de mitja horeta se va enfrontar al Newcastle en este trofeu taronja, en ese 11 que venim contamos, en Dimitrievski en la portería, en defensa Jesús Vázquez, que hoy va a jugar de lateral dret, en De Haas y Tàrrega com a central. Pues anem a veure al central neerlandès, és un dels alicients avui, pues veure als fitxatges del València, ja els hem vist en aquests partits de pretemporada que hem comentat, però avui és l'estrena, sí, a Mestalla, de Haas, de Sato, bueno, Guido Rodríguez ja va jugar la passada temporada, i també veurem en la segona part a Lidien, l'altre dels fitxatges del València. Però bueno, ahí està Jesús Vázquez, Tàrrega, de Haas, Gallà en ixa defensa, en Guido Rodríguez i en Pepelu en el centre del camp, les bandes avui per a Urinic, Sato, Javi Guerra a la mitja punta, i dalt el madrileny Hugo Duro. En ixa segona equipació que avui va jugar el València, Pablo, ja diem, avui, en el que ha sigut la presentació, han lluit la primera equipació, però avui van a estrenar la segona equipació Puma, aquesta camiseta blava que, bueno, que va presentar el València la setmana passada.
2: Sí, de fet, avui s'estrena aquest away kit, que ha sigut l'última de les equipacions en presentar-se. Es va presentar, com diem, la setmana passada, i la veritat que està molt xula, veient-la així a prop de la nostra posició. Està, pues, la veritat que té aquest color, no?, especial, amb el fons blau, amb aquests detalls de color taronja, algo tan valencià pues, com és el mar Mediterrani, aquest color taronja molt habitual en les equipacions del València en les últimes temporades, i que pues, ens dona aquest, no?, toc diferent, aquesta senya d'identitat que tenim els valencians també pues, en aquesta segona equipació que avui va estrenar el València. I com diem, l'inici d'esta retransmissió, com van dir també ahir en l'informatiu, avui camiseta especial amb aquest parche de Túria. Les camisetes van a ser donades a través de Túria als hostalers de la zona afectada pels incendis, per aquest incendi de la Vall d'Uixó.
1: I és que ho estem comentant, este trofeu taronja, esta 54 edició, part de ser molt especial, per lo que estem comentant, perquè ja comença el compte enrere de la 10 de l'estadi de Mestalla esta temporada. També és molt solidària, per lo que hem comentat, per aquest xicotet homenatge en els actes previs, pues recordant a tots els pobles, 18 en total, que s'han vist afectats la setmana passada en la província de Castelló, en la serra d'Espadà, i que desgraciadament pues continuen els incendis, perquè ara està afectant a la serra d'Engalserà, també en la província de Castelló. I com comentava Pablo, en aquesta camiseta, avui en la segona equipació que lluiran els jugadors del València, pues aquest parche en la part frontal del nostre patrocinador Cerveses Túries, totes aquestes camisetes aniran pues, donades a tots aquests bars, no?, de la província de Castelló, de la Serra d'Espadà, que també pues, han patit els incendis, Pablo.
2: Sí, és que a més és el patrocinador principal d'este partit, d'este trofeu taronja, Cerveses Túria, i pues, guanya protagonisme, no?, també amb aquest parche, amb aquesta camiseta especial commemorativa del partit, i sobretot en aquest caràcter solidari, no?, que comentem que va a tindre amb aquesta entrega, amb aquest regal per als diferents establiments d'hostaleria que col·laboren amb Túria en aquests 18 municipis afectats per incendi de la Vall d'Uixó. Així que bona iniciativa de una marca de Cerveses Túria que, com diríem, és el patrocinador de Trofeu Taronja i que ja acompanya el València en les últimes temporades.
1: Bueno, pues ahí estem veient l'escalfament del València, aquesta activació dels jugadors valencianistes, també del rival, del Newcastle. I ja, bueno, com sempre vos recordem que podeu veure, podeu seguir-nos, bueno, tots els partits, evidentment, que vos hem oferit d'esta pretemporada, el partit davant l'Stock City, davant el Castelló, davant l'Eldense i este trofeu taronja, pues a través de l'app, de la web del València, el canal de YouTube, allà on estigueu, en qualsevol part del món. Si no heu pogut vindre ací a l'estadi de Mestalla, se connecteu a l'app, a la web o al canal de YouTube, i ahí podreu veure, pues, este partit. Tots els, que ens, tots els actes previs, i ara, pues, el partit en uns minuts davant el Newcastle, on l'equip anglès, pues, ja diem, ahí tenim aquestes imatges de este Newcastle, les urraques, com se li coneixen, que bueno, que com hem comentat, Pablo, en les últimes setmanes s'han perdut jugadors importants.
2: Sí, però com dient, també han fet fitxatges, no?, per a contrarrestar aquestes eixides. De fet, tenim el dubte, no?, estos dies, si anava a debutar, pues sí, va estar en l'onze inicial el porter Lukas Hornacek, un dels últims en aplegar a la disciplina del Newcastle. Va ser el porter titular, opta per ell el nou tècnic, Matías Jaisley, que vol avui donar una bona imatge així en el camp de Mestalla. Diem, estan tenint baixes importants jugadors de molt de renom, com per exemple Anthony Gordon, el nou futbolista del Futbol Club Barcelona, però també estan tractant, no?, de reposar-se, incorporant futbolistes, i jo crec que van a tindre també molt de moviment en les pròximes setmanes per a tractar de conformar un bloc competitiu com el que ja tenen, però algo més. De fet, tot i les baixes, tenen jugadors importants, futbolistes de molta qualitat com Elanga, entre d'altres, i que són puntals en la Premier League.
1: Bueno, pues ahí estem veient l'activació dels nostres del Newcastle en la prèvia d'este partit, d'esta 54 edició del Trofeu Taronja, un trofeu taronja que ja dic que molt especial perquè comença el compte enrere de la deu de l'estadi de Mestalla abans d'anar-se'n, pues, l'any que ve al nou Mestalla. Pues este és el primer partit oficial de la temporada. La Lliga començarà el 22 d'agost, en dues setmanes, així, davant el Celta de Vigo, però ja dic, pues, va ser un adeu, pues, molt especial, i este trofeu taronja pot ser també l'últim que disputem a l'estadi de Mestalla. Un trofeu taronja que, fent memòria i recordant la història d'ell, són 54 edicions amb esta, i que el València ha guanyat en 33 ocasions el trofeu taronja. De fet, bueno, l'any passat li guanyarem al Torino italià 3-0. Fa dos anys també victòria davant l'equip alemany de l'Eintracht de Frankfurt, i l'última derrota precisament va ser davant un equip anglès fa tres anys, davant l'Aston Villa d'Unai Emery. Esperem que avui, davant altre equip anglès com és el Newcastle, pues, no córrega, i puguem repetir la victòria de l'any passat, Pablo.
2: Sí, tant de bo siga així, perquè sabem, no?, que això implica també aquesta injecció de moral de cara a l'inici de Lliga, encara que normalment està a una setmana vista. En el cas d'esta temporada, pues, va estar un poc més lluny, però ja de l'ajornament d'eixa primera jornada, però afrontem un mes d'agost molt intens així en el camp de Mestalla, perquè van a tindre dos partits en tan sols tres dies en eixe inici de la competició, i ja que aprofitar, no?, la inèrcia que puga donar-nos el partit d'avui, en el cas de que siga positiva, per a traure bons resultats. El trofeu taronja, pues, evidentment, és el nostre trofeu, és un partit especial, és un moment per a, pues, unir-nos així en el camp de Mestalla per arrencar la temporada. Com diem, venim de resultats positius

0: que disfrutar en la pretemporada en el Puchades, les entradas se van a esgotar en horas, sí. En cuestión de horas. Y el Puchades tiene una capacidad per a 1.500 aficionats. I avui, així, tenim una previsió d'uns 40.000 aficionats, eh? 40.000 aficionats.
1: Aquí no hi ha nadie, que raro.
0: Sí, perquè, bueno, ixa és la grada que estàvem, pues, comentar, que sí. Comentava Pablo.
2: Sí, sí, és que en ixa zona hi ha...
1: Hola, un... Pablo.
2: Hola, Ricardo, què tal? Te veig ahí des de les altures. Com comentàvem abans, és que hi ha un bon grapat d'aficionats del Newcastle i com des d'ací baix ho veiem millor, hi ha una línia de seguretat molt ampla perquè pues, ja que salvaguardar els nostres aficionats, i per això hi ha una zona del camp de Mestalla que està buida en el dia d'avui, però la resta de l'estadi, ho parlàvem abans en la prèvia, anava a presentar una gran entrada, un gran ambient, un gran aspecte, i així no és, perquè està Mestalla com en les grans nits, amb pocs buits, amb molta gent cobrint les grades, i la veritat que ens encanta veure Mestalla així en un dia tan especial com este Trafo Taronja.
1: Ple de gom a gom.
0: Sí.
2: Així n'és, Ricardo.
0: I van a ser les 9 de la nit, tot està preparat per aquells que ja els jugadors al terreny de xoc de l'estadi de Mestalla. L'herba impecable, eh? El terreny de xoc que està com sempre, eh?
1: Estàs... Hace dos semanas, tres semanas, estava hecho un desastre.
2: Fa dos setmanes no hi havia res.
1: Però este campo yo no sé qué tiene, el drenaje que tiene... Es increíble, de verdad. O sea, es un tapete. Es un tapete, de verdad.
2: Eixos treballs que s'han fet en les últimes setmanes, Ricardo, per a que avui estiga a punt esta nova gespa del camp de Mestalla, s'estrena avui. De fet, estos dies hem estat per ací fent altres tasques i veiem com estaven treballant per a que avui estiguera en perfecte estat per a estrenar-la com cada temporada en este Trofeu Taronja, i sobretot per a que estiga impecable com ho està avui en eixe primer partit de Lliga el pròxim 22 d'agost.
0: Bueno, pues tot està preparat així a l'estadi de Mestalla en este dissabte 8 d'agost del 2026 per a viure esta 54 edició del Trofeu Taronja. Un Trofeu Taronja de Diem molt especial perquè el que hem i venim comentant és el compte enrere a la 10 a Mestalla de cara a lo que serà la pròxima temporada on estarem en el nou Mestalla. I anem a anar, pues, despedint-nos con cal del nou Mestalla. Van eixir ja els jugadors al terreny de xoc de l'estadi de Mestalla. Sona i s'estrofa final de l'himne de la Comunitat Valenciana. No és l'himne del València, perdó. És l'himne del València.
2: El nostre himne, Robi, per a deixar dels nostres després d'aquesta interpretació que hem tingut especial de l'himne de la Comunitat Valenciana en el final de la presentació.
0: Pues ahí está el nostre València, el himne del València, i els jugadors que con dient van a jugar avui en aquesta segona equipació Puma, aquesta camiseta blava amb detalls de color taronja en el pit, en les mànegues. Ahí està el nostre València, també el Newcastle. Anem amb les alineacions. Este és l'11 del València per a este Trofeu Taronja tan especial. En la porteria, Stole Dimitrievski, que gran segona volta va fer el de Macedònia. La temporada passada va ser determinant, decisiu. En defensa avui, per la banda dreta, estarà Jesús Vázquez, parella de centrals. Un dels fitxatges del València, el neerlandès Justin de Haas. I el d'Aldaya, César Tàrrega, la banda esquerra per al capità, per al de Pedreguer, per a José Luis Gallà. El centre del camp, el doble pivó per a l'argentí, altre dels fitxatges del València, Guido Rodríguez, acompanyat pel de Denia, pel de Pepe Lu, les bandes. La dreta ahí, caiguent a ixa banda, estarà el suís Filip Uninic, en l'esquerra el japonès, la sensació de la pretemporada del València, i altre del fitxatge, Rino Sato, la mitja punta jugant de 10, el de Xilet, Javi Guerra, i dalt el davanter, el madrileny Hugo Duro.
2: Eixe és l'11 dels nostres per a este Trofeu Taronja en el que esperem puguem aconseguir una victòria per agafar, com diem, eixa inèrcia competitiva de cara a l'inici de Lliga, perquè tenim ganes ja de que arranque la competició oficial en el camp de Mestalla.
0: I per part del Newcastle...

0: Pues ahí está, ese minuto de silenci per la memòria de les jugadors del València de la dècada del 60, Andrés Parada Suco. Bueno, pues tot està preparat, així te ho anem a contar en VCF Media Radio. Vas a poder veure el partit des de qualsevol part del món, per la web, pel canal de YouTube del València. Esta 54 edició del Trofeu Taronja, en un partit, ja dic, el més important de la pretemporada del València, el rival més serio, més exigent fins ara de la pretemporada. Fins ara els rivals han sigut l'Stoke City, de la segona divisió anglesa, el Castelló, un equip de segona que va estar a punt de pujar a primera, l'Eldense, que ha pujat a segona, i avui este equip de la Premier, com és el Newcastle. Tot està preparat, ahí està el col·legiat Sánchez Martínez, el murcial, que diu que si està tot en ordre per a que comence el partit. Mira el cronòmetre i comença esta 54 edició del Trofeu Taronja. Vinga, València, anem a veure si este Trofeu Taronja, que pot ser l'últim així en Mestalla, el despedim en una victòria. Ahí està jugant el València, el baló que ha recuperat ahí José Luis Gallà, buscava el passe, era Rino Sato, i anem a veure Pablo Orche ahí, sí, com se col·loca.
1: Això no va dir-te, dic, mira la posició de Pepe Lu, també, perquè crec que està entre la parella de centrals, jo crec que està com a tercer central, el que comentava també Ricardo en l'opció de dia que vi, però està sent Pepe Lu, sembla, d'inici.
0: Bueno, pues anem a veure, perquè se col·loca així Pepe Lu com a central en companyia de César Tàrrega i Justin de Haas. Quant ara ix amb el baló jugat el València, per a que la jugui Jesús Vázquez, buscava el passe per a Rino Sato, la deixa ahí per a Urinic, Urinic a la pilota, ahí està el suís buscant a Guido Rodríguez, Guido i Sato, ahí està Sato, el japonès se'n va a buscar la centrada d'Islària, el baló que trau la defensa del Newcastle, però tornem a recuperar ixe baló amb Filip Urinic, jugant ahí, buscant el passe per a Rino Sato, i ahí està Urinic i Guido Rodríguez formant ixe doble viot, i arrere buscant ahí a Pepe Lu com a tercer central, Ricardo, eh? Ahí està Pepe Lu de Haas i Tàrrega, eh?
2: Sí. Aparentemente eso parece, ¿no? En un principio, pero bueno.
0: Bueno, pues ahí está Jesús Vázquez Ara, a la pilota defensante del Newcastle, la pilota arrere per al seu porter, per a Ornicek. El Txec envia ixe baló fora, però bueno, sí, estem veient com Pepe Lu se col·loca ahí com a tercer central. Les bandes per a Gallà.
1: Sí, sí, en l'esquerra Gallà com a carriler, en la dreta Jesús Vázquez amb molt d'espai per davant, i aixòs tres migcampistes, Guido, flanquejat per Ugrinic i Javi Guerra, amb llibertat també per a Rino Suque Sato, que és el que sí, més a prop està d'Hugo Duro.
0: Sato i Hugo Duro, sí, això podia ser un 5-3-2, no? O,
1: sí, sí.
0: Com que el plantejament que avui fa Carlos Corberán, tenint en compte també, pues, les baixes que té. Recordem que no està, pues, Luis Rioja, no té un lateral dret pur. Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Bon pase ara de Sato per a Javi Guerra. I Javi Guerra no ha pogut contra aquesta pilota. La trau Botman, el central neerlandès del Newcastle, però recuperem la pilota nosaltres. I el baló espera al València en estos dos minuts que s'han complit ja de la primera part. Empat a 0 el marcador entre València i Newcastle en este Trofeu Taronja.
2: Vaya dos torres que tenemos ahí en el medio. Con de Haas y Tàrrega, eh.
0: Pues ahí está Stole Dimitrescu, pican la pilota en movimiento, buscando ahí ixa banda dreta, ojo el pase ahí para Sato, abre el japonés, busca la centrada arrere, apareix Gallà
1: y... Ay, que le ha caigut en la dreta.
0: Ahí sí, ahora es Hugo Duro el que buscaba la rematada, pero ahí Gallà le ha caigut en la cama roín en la dreta.
2: Este chiquito va a hacer mucho daño en este equipo.
0: Sato,
2: pues tiene mucha movilidad, se desmarca, tiene muchas ganas, que es lo bueno, es rápido, es listo,
0: rápido,
2: utiliza las dos piernas.
0: Es explosivo, pero también es muy trabajador.
2: Y es un desahogado, porque estos japoneses son unos descarados.
0: Es descarado, ¿no? Es atrevido. Sí. Y bueno, pues el estén metiendo ahí en libertad de movimiento en compañía de Hugo Duro. Sí, pues jugando ahí de segunda banter, podiendo ir en ese plantechamiento que está haciendo Carlos Corberán. Ahí está recuperando, vuelve a recuperar la pilota. El
1: sí, Valencia sí, sí,
0: se la emporta Sato una otra vuelta. Sato buscando a Jesús Vázquez. Arriba Jesús Vázquez para evitar que el balón escape Rini Afons. Ahí está Jesús buscando a Guido en la frontal del área. Este Guido, tira, el pase para Urinic, el lanzamiento de Urinic. ¡Golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas! ¡Urinic, golas, golas, golas, golas! ¡Golas, gol! Pegata per tot l'escaire on no ha pogut arribar el porter del Newcastle. Ha marcat Urinic en el minut 4 d'esta primera part, avançant al València. Quin golaç de Urinic, Ricardo Arias.
2: Vaya golazo, que bestia.
1: Ho has dit tu, Ricardo, que anava a pegar-li des d'ahí.
2: No, no, sí.
1: Qué barbaritat de gol.
2: No, no, sí, este también es un atrevido, ¿eh? A mí me parece bien. A mí llenar el equipo de gente así, atrevida, valiente. Yo quiero gente así. Es que además, es que te voy a decir una cosa. Es que si no tiras, no vas a marcar. Y la gente se tiene que acostumbrar. Es un gran defecto del fútbol español. Que la gente no tira desde fuera del área por miedo. Por miedo a tirarla fuera, a fallar.
1: Cuidado ahí, la falta es dura.
0: Bueno, pues el golazo pero de Filip Urinic, el suís.
2: Si no tiras así, es imposible que marque golazo.
0: Sí, y le pega molt bé. Y Urinic le pega molt bé. Y fica per davant al marcador a la València. Millora un poco comenzar las cosas. Minut 4. Y el València ya está per davant. Ambice golazo de Filip Urinic. Sí, señor. Ahora vol traure la pilota el Newcastle. Está ese balón. Que vol traure Bamba, el francés. Obrint ahí la dreta per a Sahar. Sahar que vol jugar en llarg, buscant allà el angle, el suec. Ahí està, de Haas, també Guido, recuperant la pilota, molt bé Guido. Sí, senyor, Javi Guerra també ajudant, ara és de Haas el que vol treure la pilota. A veure Guido, la recupera Guido. La recupera Guido, sí, senyor.
2: És un seguro de vida.
1: Molta intensitat en els nostres, ja ho hem vist en la pressió que intentava Rino Sato, ara ahí tractant d'apropar homes al voltant de la pilota per a recuperar com més pronte millor. Ho diem en la prèvia, es notava aquesta xispa extra en els nostres en l'escalfament i estan demostrant en estos primers minuts.
2: La verdad es que la diferencia...
0: Ojo que ara ataquen ells, ojo i se való, el llançament s'envia fora.
2: El físico que a veces le pueda faltar a Guido por la edad, por el físico que tiene, lo contrarresta tranquilamente con la experiencia, con la sabiduría, en saber meter el cuerpo para protegerse el balón. Y la verdad que es una delicia verlo.
0: Es un jugador que va a ser muy importante para el equipo en la segunda vuelta de la Liga y va a arribar en el mercado de Ivern. Y va a ser pues un jugador pues también... determinant, no?
2: Per a... que està a gusto,
0: Sí. De fet, pues, el seu fitxatge pel València, i va ser un dels capitans de l'equip, la pròxima temporada, Gallà com a primer capità, però Guido Rodríguez també va ser un dels capitans del València en companyia de Pepelu de cara a la pròxima temporada. Ojo, que ataquen els anglesos. Ojo, se baló d'Islària. Ahí està. Etàrrega defensant, protegint la pilota. Molt bé. Ahí, esa acción defensiva de César Tárrega con Bolívar de Valencia.
2: Y qué bueno que...
0: Allá va Javi Guerra, se la emporta el de Chilet. Buen pase, el de Guido. Ahora es Javi Guerra, busca el pase para Gallá. Gallá desde la izquierda, busca la centrada. Pero ahí, el balón en la avantaje para Centrals. Vol entrar esa pilota. Y es Tiago,
2: y lo mejor
0: que envía Tenyark y ese balón.
2: Y lo mejor es que con la consecución del gol, los que están aquí nuevos vayan conociendo el ambiente de Mestalla, ¿eh? Que sepan que aquí se aprieta y que aquí cuando se juega tienes que darlo todo y más.
1: El que estén veientes en els nostres, moltes ganes de jugar ràpid, ¿eh? Ho hem vist abans ja en una treta de banda com Justin dejar ràpidament anar per la pilota i no s'esperava que fora José Gallà, sinó que ràpidament vol ser ell el que li doni continuïtat al joc i que no baixi el ritme en estos primers minuts.
2: De todas formas, este es el equipo... Creo que el equipo más teóricamente titular de los que ha disputado la pretemporada, ¿no? No se ha podido confeccionar al completo un equipo como el de hoy. Y encima el campo está... Es que el campo está para disfrutarlo.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minut 8 que estem de la primera part. Vamos a ficar per davant el marcador amb el gol de Gurinich. Ara hi ha una falta
2: bien, Javi,
0: de Javi Guerra sobre Ramsey. La falta del de Chilet. Y el balón que va a ser Peral Sanglesos.
1: Le estaba advertint ahí, José María Sánchez Martínez, a Javi Guerra, perquè ha vist que plegava tard a l'acció, que la falta era intencionada.
0: Ara que recupera la pilota València, que ve Guido, el passe ahí per a Sato, ahí está el japonès, en Barrino Sato, encara no se n'ha pogut anar ahí finalment, li ha llevat la pilota Ramsey, i el valor per als anglesos. Este bon començament de partit del València, inicia golàs de Filip Urinić en el minut 4, que està donant la victòria en este trofeu taronja.
1: En fase defensiva veiem com és Javi Guerra que està caigant a la part esquerra amb Rino Sato a la dreta, per a tractar d'ajudar ahir els companys.
0: Veiem ahir com està també Pepelu jugant de tercer central, companyia de Tàrrega, i de Haas. De Haas que trau precisament aquest valor que l'envia llarg, valor que recupera el Newcastle. La pilota per a Bamba, el francès Ramsey. Ui. Busca aquesta passada, ojo. Ui. Per a Elanga, el suec, està en fora de xoc.
1: Fora de xoc,
0: el gol anul·lat de Elanga, l'extrem dret del Newcastle. Estava en fora de xoc el jugador suec i per això ha invalidat este gol per al Newcastle.
1: Està justet, estem veient ara la imatge, però és fora de joc, clar, estava ahí ajustat, però estava amb el cos per davant.
0: Bueno, pues, minut 10 d'esta primera part, així hem estat en este trofeu taronja, i ja diem, ens podeu veure des de qualsevol part del món a través de l'app, de la web o del canal de YouTube de València. Ens envia un missatge a Alberto, que està en Albània. Alberto, diu, te estamos viendo desde Albania, Mun Valencia. Saludo a los valencianistas desde Albania. Gran gol de Urinić. Bueno, pues...
2: Bonito país.
0: Sí, senyor. Des de qualsevol part del món. Clar, molts valencianistes estan de vacances pel món, com Alberto. I la seva família, els seus amics, estan veient-nos des d'Albania. Este trofeu taronja. Quan juga el València, César Tàrrega. Volia jugar en llarg, ahir no va arribar Rino Sato. Sí que arriba Votman. El central del Newcastle, ara pilota arrere per al seu porter, per a Ornicek, que trau en curtet, buscant a Tiau.
1: Però ahir a la pressió, Hugo Duro, tractant sí, d'incomodar.
0: Com van a la pressió, sí, com van ahir a la pressió, també va Javi Guerra, ara arrere, però bueno, també eixa pressió
2: fallar,
0: alta, sí.
2: Van a fallar,
0: sí. A veure. Eixa pressió alta que estan fent els jugadors del València sobre jugadors del Newcastle.
2: Pues la robem, veràs.
0: Sí, ahí està, ara eixa valor de nou per al porter, per a Ornicek, mira Urinić. L'autor del golàs del València. Antara talla Pepelu. El de Denia. Vol recuperar la pilota del València. Està Guido Rodríguez. A veure Guido en la pilota. Guido. I Bamba. Al final s'emporta la pilota Elanga. Ojo que se'n va Elanga. Elanga amb el baló. Que ve Dimitrievski.
2: Que
0: ve Dimitrievski.
2: Lo ha visto,
0: Que ve Dimitrievski. Com a parat ixa centrada d'Elanga. Ha ficat una mà molt bona Stole Dimitrievski, que va ser determinant en la segona volta, va donar molts punts. En les seues parades va donar molts punts, Dimitrievski, a València.
2: Que important és tenir un portero que te gana puntos.
1: Sí, al final també la seguretat que te dona, no? Tindre a un jugador que té aquest domini de l'àrea, com ara ha demostrat, perquè... Ahir és una acció un tant arriscada la que ha fet ahir, però sabent, no?, que era guanyador d'eixa jugada. I ataquen els nostres.
0: Bueno, pues ara ataca el València per banda esquerra. José Luis Gallar, que té la pilota, a veure el capità del València. Arrere per a Javi Guerra. El de Xileta a la pilota, buscava canviar el xoc, però no l'ha eixit. I el valor que se l'emporta Barça. Ahí està Barça. Barça amb el valor, buscava Elanga. Ara en eixa banda dreta va el jugador suec del Newcastle. Ahí está Elanga amb el valor, però ja ha replegat, ja ha tancat, ja ha juntat línies ja el València defensivament. La pilota per a Bamba, el mig centre canviant el xoc a banda esquerra, i no arriba Pivas, el lateral esquerre, el valor se perd per línia a banda. Va ser nostra.
2: Bueno, de moment el partit està interessant, està movido, està alegre.
0: Controlat.
2: Sí, però bueno, no és un partit de decidir... que ha venido un equipo inglés, porque tú sabes, los equipos ingleses se toman esto de una manera muy especial, ¿no? No se lo toman con la seriedad necesaria.
0: Este también comienza en la Liga el 22, ¿eh? La Premier comienza el 22 de agosto. Newcastle, sí.
1: però com diem abans, Robi, per a ells jo crec que no és un partit més de pretemporada, no. Perquè amb la plegada del nou tècnic, tots aquests moviments que estan havent en la plantilla, alguns jugadors que estan debutant en el dia d'avui, entenc que el que diu Ricardo, i és així, perquè habitualment sol passar, però en este cas el Newcastle té que demostrar alguna cosa més avui.
0: El Newcastle, que ja dic que estrena, debuta així, nou entrenador, Matías Yashley, d'Alemany.
2: I que és un equip que se gasta en una barbaritat de milions.
0: Home, pues, és que, clar, han traspassat a jugadors importants. Està a Bruno Guimarães, a Gordon al Barça, a Tonali. Jugadors importants, però també ells han fitxat, bueno, acaben de fitxar el porter, este a Hornacek.
1: Sí, sí, però el porter més de 30 milions d'euros, O sea, és que són les quantitats que es manegen també en la Premier, i este Newcastle, pues, des que va canviar la propietat fa unes temporades, és un dels equips que jo crec que en els últims anys més s'ha gastat.
0: Bueno, ha recuperat la pilota València. Ahí César Targa, Guido, el comandament de l'equip ara per a Javi Guerra. Javi Guerra a l'esquerra per a Gallà, i Gallà arrere ahí per a Justin de Haas. De Haas i Pepelu, com diem ahí, de tercer central de Denia. Apertura a la dreta, ahí está Jesús Vázquez. Uy, jugant per ixa banda dreta, buscant el passe per a Rino Sato. Ahí está Sato, el japonès, amb el baló. La deixa per a Pepelu. Pepelu tocant ahí per a Javi Guerra. De nou arrere per a De Haas. De Haas a l'esquerra per a José Luis Gallà. Jugant ahí per al neerlandès del València. Ara és Pepelu el que té la pilota. Pepelu amb el baló, buscava el passe. Ahí fora per a Urinic, però no hi havia fora de xoc. Sí, la jugada està invalidada per fora de xoc, i el baló que va ser per al Newcastle quan arribem al primer quart d'hora, partit 15 d'esta primera part, 1-0 està guanyant el València des del minut 4 en el golaç de Urinic.
2: La verdad que es que tàcticament me cuesta reconocer al equipo, ¿no? Porque veo muchos movimientos libres, mucha libertad de movimientos, mucho intercambio de posiciones, y me extraña tanto porque normalmente los equipos que conforma Carlos suelen ser muy rígidos, muy estáticos, muy condensados y muy metidos en 4-4-2, nos ha dicho el míster, pues 4-4-2 o 4-1-4-1 o lo que quieras. Pero veo libertad de movimiento con Ubrinis, con Sato, con Javi Guerra, incluso con Guido, porque ahora está jugando por delante de Pepelu.
1: Sí, al final és que l'esquema, no?, amb la figura de Pepelu ahí donant algo més de presència en defensa, t'aporta, no?, eixa llibertat per a jugadors com Sato, com Javi Guerra, que estem veient els intercanviant posicions, Ugrinic, que s'ha despenjat, com comentava ara Ricardo, i és cert que l'equip té alternatives, no?, veníem parlant tots aquests dies enrere, i avui ho estem veient, no?, amb diferent esquema, amb jugadors en diferents posicions, i això, pues, sempre és enriquidor de cara a la Lliga.
2: És que con jugadores creativos tú tienes que darles libertad para que puedan desarrollar todo lo que te puedan ofrecer. O sea, vale que después les vas a exigir que trabajen como los demás, que te intenten recuperar balones, pero que a la hora de tener el balón tiene que ser, esa creatividad tiene que estar al...
0: A veure que se'n va a València, ataca, ja se'n va cap amunt, vale, Filip Urinic, ahí está el suís, entra Jesús Vázquez per ixa banda dreta, ahí li deixa la pilota Urinic a Jesús, la centra arrere, ahí no ha rematat, Sato. Quina llàstima, no ha rematat bé Sato. Una jugada bona, Una jugada bona que ha acabat en línia fons, però bueno.
1: Jo crec que no se l'esperava, perquè ha optat per centrar amb la dreta, en este cas Jesús, i ahir no se l'esperava Rino Sato, que ha buscat la rematada de primera i no l'ha eixit.
2: Pablo, no te calientes. Los zurdos suelen cometer esto. Los zurdos
1: son molt esquerrans.
2: Los diestros con la izquierda aún meten alguna. Los diestros con la izquierda aún meten a una. Pero bueno, los zurdos con la derecha, yo solo he visto a Mario meter dos goles en una final. Y los dos con la derecha.
0: Bueno, pues.
1: Son palabras mayores, eso, Ricardo.
0: De esta primera par, guañante el Valencia en este trofeo taroncha. Con Percert está el presidente del Valencia, Kiat Lim, está en la llotja presidencial. Va a arribar a ir a la ciudad de Valencia. Va a estar veient les obres el nom Estall en compañía de l'equip. Després va a estar en la basílica, en la ofrena floral a la Mare Déu, i ara també està en la llotja presidencial Kiat Lim. Quan ataca el València, vore Sato, la centrada, no arriba Tugo Duro, sí que arriba Gallà, vore Gallà dins l'àrea, Gallà, fora! el balón a fora la tinguda Gallà, però havia
2: corner,
0: havia tocat en un jugador del Newcastle.
2: Però que ben hace com amaga.
0: I a corner, sí, però anava dins, anava dins. I la jugada de José Luis Gallà, el baló que li ha quedat ahí al de Pedreguera, retallat, i ahí, si no és pel central del Newcastle, estaríem parlant d'un altre gol del València.
2: Que pena, merecia ser gol, eh?
1: Que bo ha fet ahí, retallant, acomodant-se-la per a la dreta i buscant ese colpeig.
0: Pues allà va el córner que va votar Filip Urinić, va el suís, autor del gol del València, Urinić, el baló penjat dins l'àrea, trau la pilota, el rechaç ahí, que el recupera Sato, el japonès, la deixa Sato, ahí está una altra volta Sato, buscant a Guido Rodríguez, Rodríguez i Sato, que bé l'havia vist ahí la incursió del japonès, ara Guido per a recuperar la pilota, Pepelu, sí senyor, en estos 20 minuts que se van a complir, bons primers 20 minuts del València, eh?
1: Mira, ix de la banqueta Matías Geisli, diguent-li als seus que augmenten la intensitat, que estan veient-se acosats per els nostres. Es tocava i el pit, com volen dir, anem a espavilar,
2: Pablo, los ingleses con este clima, o sea, no esperes que estén al 100%, porque estos se rinden enseguida, Yo lo sé, ahora, al igual que cuando hace frío, llueve, tienes, suben el nivel, ¿no? Porque están más habituados, pero este calor no lo soportan, ¿eh? No te extraña que en el descanso te tomen una caja de cervezas.
0: Bueno, minut 20 d'esta primera part, guanyant el València 1-0. En ixe golaç de Urinić al minut 4 d'esta primera part. Els primers 20 minuts del València, assentat, ordenat, serio, ixe plantejament avui de Carlos Corberán en tres centrals, en Pepelu, de Haas i Tàrrega, en ixos dos carrilers ja que són Gallà per l'esquerra, Jesús Vázquez per la dreta.
2: Mira, ahora se ve un poco mejor, más definido, sí. ¿Ves? Tasato, Ugrinić, Javi. No, Javi. No, ahora, ¿quién es este? Este es Ugrinić, ¿no?
1: Sí, ahora estaba Javi en la mitja punta.
2: No, Ugrinić, Guido, Guido, Javi y Sato.
0: Bueno, pues, ahora, ¿qué va a ser?
2: Era en defensa era un 5-4-1.
1: Sí, lo que pasa es que el que decía Ricardo es que abans era Javi, el que estaba caigant més a l'esquerra, ara en esta jugada està sent Filip Urinić. Jo crec que també dosificant-se ahí, perquè el que cau a banda té algo més de recorregut, i jo crec que estan ahí intercanviant posicions també entre ells per a anar alternant-se.
0: Bueno, pues jugant ara al Newcastle, la pilota de Ramsey, buscava el passe llarg per ahí, per a Barnes, però ahí ha tallat en defensa el València, Tàrrega i Pepelu. Traguen la pilota, buscant el passe, ahí a la dreta per a Sato, combinant una altra volta per a Guido Rodríguez. Bona eixida, valor, sí senyor, la que ha tingut ara València, ahí està l'argentí jugant darrere per a Pepelu, i Pepelu, el valor per a Justin de Haas,
1: se'n
0: va el neerlandès, bé de Haas, el passe per a Gallà, però no l'ha eixit. No l'ha eixit, tenia bona eixida de valor ahí de Haas, però no ha pogut connectar en José Luis Gallà.
2: Hacía tiempo que no venía un holandés por aquí, eh. ¿Sabes que el otro día no sé dónde fue? Vi a Johnny Rep y no lo pude reconocer.
0: ¿En serio?
2: ¿En serio? Yo digo, ese Johnny Rep.
0: ¿Qué tan cambiado está?
2: Joder. No se parece en nada.
0: Bueno, jugant, recordant èpoques passades també, Ricardo Arias en este trofeu taronxa.
1: Mira, de fet, en el videomarcador, en la prèvia, s'han recordat tots aquests rivals que han passat per així en el trofeu taronxa. També els ha enumerat el nostre speaker Enrique Pacheco, perquè pues, són molts i d'alt prestigi tots els que han anat passant en les diferents edicions del trofeu taronxa, com diem, des d'aquella de Pelé, de fa tantes temporades.
0: Sí, senyor, molts trofeus taronxa.
2: Muchos equipos brasileños,
0: sí,
2: argentinos,
0: sudamericanos, sí. En 33 ocasiones ha ganado el Valencia este trofeo taronja, que continúa, también está ganando en el día de hoy.
2: Y el antiguo.
1: Un trofeo taronja que era de post-temporada y después va a pasar a ser de pretemporada, diferentes formats. El moderno, pero podrían decirlo desde los años 70, este formato
2: antiguo,
1: actual.
2: Que el antiguo, sí.
0: Era triangular.
2: El antiguo, una persona no podía con el trofeo, ¿eh? No,
0: bueno,
2: tú sabes lo que pensaba
0: copa,
2: eso.
0: Carles, sí. Trofeo,
2: ¡jo! No veas.
0: Pues han jugado así también triangulares. Bueno, pues al ataque el Valenciano, Abore Rino, Sato en la pilota, el japonés, Sato en el balón, qué busca bien. Javi Guerra, Abore Javi Guerra, escolate a la izquierda, buscaba el pase para Sato.
2: Esperaba que abriera las piernas.
0: Sí. Ahora presionante ahí José Luis Gaya, ahí presionante el Anga, el balón que volta ahora Ramsey, se la importa Ramsey, se pilota, buscante el pase en Yar, para Bars. Ahí está Barz con el balón, Tárrega y Barz, protegiendo la B César. Y el balón que acaba
2: descomunal, chiquito, está aprendiendo, ¿eh?
1: Es muy difícil, guañarle la posición ahí a César en esas acciones y va a tornar a demostrar, davant un davanter que es corpulent, que no es menut como es Barz, pues ahí ha demostrat, César Tárrega, que ya te esa experiencia necesaria para estas vicisitudes.
2: Ya se le nota, ya se le nota el pozo ese de la sabiduría de primera división. Y sobre todo que es lo que más te enseña, es sufrir en el campo, y sufrir en los partidos, y este es de los que ha sufrido.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Desde Darre trae la pelota Pepelu, brinta a la izquierda para José Luis Gallá. Ahí está el capitán, allá me el balón. Ayudanse y tocan la IARRERE, pero allá sin de Haas. El neerlandés de Haas. De noble, atorna ahí a Pepelu. Pepelu buscaba el pase. Era Urinis, pues va a marcar. No,
2: madre mía.
0: A punto de marcar en propia puerta el Newcastle.
2: ¿Ha pasado un palmo?
0: A punto de marcar en propia puerta. Senan Aye Pante, el padre de la portería. Y se baló. Que había. Se trata el Valencia y el central.
2: Un palmo.
0: Pues, apunta, está de marcar en propia puerta, ¿eh?
2: Yo creo que se la ha querido ceder, ¿no?
1: Y yo creo que Ugrinis no se va a cregut, ¿eh? Porque igual era plegado esa pilota.
0: Y la volía a cedir al porter, pero claro, el porter había avanzado. Y apunta, está de marcar en propia puerta el central de Newcastle. Pues va al córner, que va a botar el Valencia desde el canto de la portería del equipo inglés. Va Filip Urinić, allá va Urinić, el balón de Islaria, la pilota que la trago en el Sanglesos, corre ahí Sato para hacerse la pilota con corre este, está en Toche Jocks, Rino Sato, lo que dice Ricardo Arias, está en moltes ganes de agradar el jugador japonés, la sensación de esta pretemporada, dice golas que va a marcar davant l'Eldense, pero después en toches partits que ha jugat Sato, pues l'hem vist, ni se descaro, ni se atrevimiento. Este es el jugador japonés.
2: Sí, pero este no me da que sea de los que, si se gana un puesto de titular en el equipo rápidamente, como así parece, no creo que sea de los que se relajan y se confían y dicen, bueno, ya soy titular, ya me voy a relajar un poquito, ¿no? No. Este tiene una forma de jugar y yo creo que si no juega así, no sabe jugar de otra manera.
1: Sí, es que buen vis, desde las primeras acciones que está intentando en la seua estrena así en el camp de Mestalla, yo creo que es pintado también por la gente que espera molt del jugador japonés después del que ha demostrado en estos primeros partidos de pretemporada.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Newcastle, ahí la presión de jugadores de Valencia para recuperar esa pilota, ahí estaba de Haas, también Guido, Valoara, que vol traure el Newcastle, es Sajar. El lateral dret buscant ahí a Elanga, el pase per a Osula d'Islaria, ahí está Pepelu, ajudant en defensa, i ahí ha aparegut Gallà per a llevar-li la pilota.
2: Vámonos, José.
0: I recuperar el palo de la València, i se l'emporta Gallà. Allà hi ha Javi Guerra, tocant les primeres, buscant a Sato, se'n va el japonès, en eixa banda dreta, Sato a la pilota, però té que...
1: No n'hi ha bar avui, sí.
0: Té que esperar-se...
2: No, pero la verdad es que el japonés le está aportando trabajo, le está verticalidad, rapidez.
0: Verticalidad, sí.
2: Después es muy seguro con el balón en los pies. No rifa los balones así porque así, ni quiere hacerlo bonito. Muy bien, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto.
2: La verdad que tú eres un poquito exagerado a la hora de presumir de tus jugadores. Pero creo que lo que estás diciendo de este jugador es cierto.
0: Pero, lo que viste en la pretemporada.
2: Ya, pero lo has visto tú, joder. Yo no lo he visto tantas veces.
0: Has visto el partido contra el Dense, contra Castellón, ¿no?
1: Porque hasta tentó, Ricardo.
2: Eso no son partidos.
0: Bueno, jugante el Valencia. Pepelu. Pepelu y de Haas.
2: Nos íbamos a jugar al jinete y después íbamos a jugar a Hungría. Sí. A comparar un
0: partido. A tres temps.
1: Robin se ha visto, Ricardo, hasta el que la resta no pudo poner. Pues ahí, bueno, está, pues ahí y puede informar.
0: Guido ahora, que volía a conectar en Gallá, pero no San Antes.
2: No, si Robin está en todas partes, te creas.
0: Y la pilota...
2: Pablo, que Robi no se pierde ni un viaje.
0: La pilota que la trao Tiao, el capitán, a recuperar en B el balón. Uy, ahí tira, está Sato, tira, Sato, el lanzamiento de Sato.
2: Ha tirado,
0: se va a pensar, sí. Ha tocado en Vodman en el central y envía la pilota fuera, pero este Edic no se pensa eches ni miqueta, Ricardo.
2: No. Oye, a mí me parece perfecto, ¿eh? ¿Cuántos años tiene?
0: Deneu Anys.
1: Sato Deneu Anys.
2: Madre mía, qué asco.
0: Deneu Anys.
2: Qué asco.
0: Ahí está jugando el Valencia una otra vuelta. Gallán la pilota. El capità buscant ahí el pase per a Pepelu, tocant la Guido, Guido ara s'entès en Javi Guerra, però de moment portem mitja hora.
2: No, però molt bé, a mi l'equip...
1: Pausa d'hidratació.
2: L'equip a mi m'està gustant, eh?
0: Sí, està dominant, està tenint el control del partit.
2: Tiene un esquema muy definido, sabe a lo que tienen que jugar, lo están haciendo. Hemos tenido la suerte en minuto 4 marcar... Y o sea, el Newcastle no está existiendo. ¿Dónde está el Newcastle?
0: No, el Newcastle res. El Newcastle, ya dic, salvo ya y se gol en fuera de choc, que ha tenido prácticamente no más comenzar también el partit. Después de marcar a nosotros, es poca cosa.
1: Que es casi un 60% de posesión del nostre. Eso implica el dominio que está teniendo el equipo, también esa capacidad para ir jugando desde darrere, para tindre calma, para buscar eixa mobilitat dels futbolistes d'atac i a partir d'ahí pues tractar de crear perill prop de l'àrea rival.
2: No, aparte, es que tú sabes que cuando inicias una temporada lo que buscas incesantemente es que el equipo defensivamente defienda bien y que no reciba goles, la seguridad, tenemos que ganar los máximos puntos posibles de los primeros partidos y la verdad es que defensivamente el equipo está funcionando. Tanto Tárrega como De Haas, como Guido, como la presencia de Pepelu.
0: Serio, ordenado, sí.
2: O sea que
0: bueno, pues ahí está.
2: Eso es el trabajo que se está haciendo y bueno, por lo menos se está consiguiendo.
1: Porque es ser que no sols no están teniendo ocasión, sino que no están arribando en masa perilla.
0: El golaz.
2: Desde donde le pega, ¿eh?
0: Estén bechen repetiendo el golaz de Unis desde fuera del área. Langalta.
2: El portero no es pequeñito, ¿eh?
0: En la cama izquierda y marca un golaz. Filip Urinić, sí señor, un gran gol. El que ha marcado Urinić y el que está avanzando al Valencia en el marcador desde el minuto 4 de esta primera parte. En esta pausa para la hidratación. Es que fa mucha calor, uy, también, sobre todo mucha humedad, ¿eh?
2: Esto es...
0: Estaremos sobre el 32-33 grados de temperatura, eso, pero la humedad es altísima, estaremos
2: ahí
0: en bajo, 80%.
2: Humedad, eso ahí bajo, Rubí, es un infierno. Es un infierno.
1: Pablo, es ser que corre una lleugera brisa, de que para estar así, pues veiente el partido no se está malamente, pero es nota, en los nostres, como estén veiente ahí a César Tárrega, que ahora lleva la toalla, al final, y la humedad, ¿no? Cuando comences a hacer ejercicio físico, comences a suar y estén veiente, en los nostres desde el escalfamiento. Que comença a pesar ja amb molts litres la camiseta dels nostres perquè estan suant i de quina manera.
2: Pablo, en los años que jugábamos nosotros, que se solía jugar los primeros partidos de liga, más aparte en naranja, que eran, como ha dicho Robi, tres partidos, no uno. O sea, nosotros los partidos de liga jugábamos los sábados a las 10:30 de la noche. Y sí, había, sí. Había veces que entrábamos de calentar y yo me duchaba antes de salir a jugar. O sea, y como yo, casi todos los compañeros de la humedad, la tremenda humedad que sí. Hay ahí abajo.
1: De fet, no fa tantes temporades, recorde que a principi de lliga s'han inclús aplegat a programar partits a les 11 de la nit, que començaven un dia i acabaven l'altre, ara s'ha controlat un poc això, però és que si ací tens un dia de calor com el d'avui i apreta la humitat, es fa complicat el aguantar 90 minuts.
0: Bueno, pues ha remanprès el partit... Este minut 33 que estem de la primera part guanyant el València, recordem des del minut 4 en Isegolàs de Urinić. I en esta primera mitja hora, bona primera mitja hora del València en este trofeu taronja, baló llarg buscant ahí a Jesús Vázquez. No ha pogut arribar el canterà del València, la pilota se l'emporta Ramsey amb el baló, bona ahí. Acció defensiva de Targa, corre Javi Guerra a recuperar la pilota en la disputa ixe baló. Que acaba perdent-se per línia de banda. Havia tocat en Javi Guerra. I per tant el baló que va ser per al Newcastle. Pilota arrere per als anglesos. És la segona volta que s'enfrontem al Newcastle en la pretemporada. La primera va a ser en Sant James Park, pero fa molt anys, Ricardo.
1: Derrota en gol de Joaquín Pérez.
0: Fa 18 anys, 2008, jugaren contra el Newcastle, però allà, en Anglaterra. I per Guerin, com està dient i recordant Pablo Orts.
1: I la gent sí que té ganes de festa, eh? Comença a intentar iniciar-se una ona mexicana, clar, a les grades de Mestalla.
0: Això al passar també en els Trofeus Taronja, molt característic, Ricardo, també, de l'ambient festiu,
2: sí,
0: dels Trofeus Taronja, eh?
2: També sempre... Hombre, no llega a complir los requisitos de partido importante y serio, ¿no? Porque no hay puntos en juego. Pero bueno, a todo el mundo nos ha gustado ganar el trofeo naranja.
1: Pero la entrada, ho diem abans, ¿eh? Es de partido importante. La respuesta de la afición, este trofeo taronja.
0: Sí, yo, señor.
2: Subiendo ha sido el partido que más niños pequeños he visto.
0: Sí.
2: Increíble.
0: Es un partido también
2: para... Te digo, niños pequeños... De 2, 3 años, 1 año, 5 ojo años.
0: Ara, ojo ara la entrada.
1: Roja per a Gallà.
0: Expulsar Gallà, eh? Expulsar Gallà. Va, eh? I se fon una tangana. Expulsar el Gallà per aquesta entrada. Se forma una tangana, però Sánchez Martínez acaba d'expulsar a Gallà.
2: Però que ha llegado tarde o què ha passat? Estava despistat.
0: Pues anem a veure la jugada.
1: A mi no m'ha semblat, anem a veure si teniu repetició, però
0: tampoc,
1: no m'ha semblat per a
0: roja directa. I expulsat Gallà. Però és que no ho ha dubtat Sánchez Martínez, li ho està recriminant ara Javi Guerra. La entrada és a Elanga, el extrem suec del Newcastle, però Sánchez Martínez no se ho va penjar, roja directa a Gallà. A veure si tenim una repetició. Pues, és una toma des de molt lluny.
1: Però és cert que ha plegat tarda, però no acaba de veure-ho.
2: És que la toma és molt lejana. Depende de si con su pierna izquierda realmente le mete un plantillazo o no, porque lo único que le puede...
0: L'àrbitre, jo crec que ha pitat que va fort Gallà en la jugada.
1: És cert que continuen atenent al jugador del Newcastle. Anem a veure si pot continuar, perquè ells han enviat a un futbolista a fer exercicis d'escalfament per el cas de que no poguera continuar.
0: Bueno, pues expulsar Gallà per Sánchez Martínez per aquesta entrada a Elanga. Ha anat a terra, ha entrat fort Gallà i li ha costat la targeta groga i l'expulsió, i que deixa pues, el València en 10, pues este minut 36.
2: Bueno, no ha sido intencionado.
0: No, yo creo que evidentment no.
2: El que conoce a Gallà sabe que ese tipo de entradas ha sido porque ha llegado tarde y le ha metido la pierna.
1: De fet, ell està parlant ahí en els jugadors del Newcastle, perquè jo crec que ahí lo que li ha molestat és la reacció que ha hagut per part de la resta de futbolistes. De fet, està interessant-se ahí per el jugador que està en terra.
2: Pues se lo llevan en camilla, eh.
0: Es
2: que por eso te digo que una cosa es que haya golpeado con la tibia y otra cosa es que haya sido con de plantillazo y le haya lastimado.
0: Pues se retira el extrem suec del Newcastle, Elanga, per ixa entrada de José Luis Gallá, que le ha costado la tarjeta roja directa, la expulsió al capità del València.
1: Sí, continua Gallà i a prop de Langa, encara no la retira per el túnel de vestidors, però ha estat ahí fins al final interessant-se per l'estat del jugador del Newcastle, del conjunt anglès.
2: Pues nada, Jesús Vázquez, lateral izquierdo ahora. Y Tárrega, pues un poquito más a la derecha, a jugar ahora con 4 defensas.
0: Se retiren,
2: Pepelu,
0: se aporten en
2: Tárrega,
0: Camilla,
2: Pepelu,
0: se aporten Pepelu en Camilla, a Elanga,
2: Tárrega, lesionat. Pepelu. Dejas
0: l'extrem suec del Newcastle.
1: Està també els serveis mèdics del València i acompanyant al jugador del conjunt anglès, tractant d'ajudar ahí al serveis mèdics del propi Newcastle per a que pugui ser atès amb totes les garanties.
0: Bueno, pues hi ha un canvi en Newcastle.
1: Entra Jacob Murphy en la sustitució de lesionat Elanga. És el canvi que efectua el tècnic del Newcastle en esta primera part.
0: Dorsal 23, Murphy, per Elanga lesionat, i el València condiem en 10,
2: pues no canvia,
0: per l'expulsió de Gallà.
2: Va a jugar Sato por banda derecha, muy cercano a Tárrega, ¿eh?
0: Sí.
2: Y van a jugar Ugrinis, Guido y Javi.
0: Sí, pasa Jesús a la banda izquierda y Sato en la dreta.
2: Exacto.
1: Sí, yo creo que ahí va a anar a intercambiar la posición, obrint-se un poc més César Tárrega, fent com un fals lateral ahí en diferents fases del joc.
0: Bueno, pues el València, que té que afrontar este trofeu taronja després d'aquesta expulsió de Gallà en inferioritat numèrica, però que continua guanyant 1-0. Estem en el minut 39, en el 4 marcava Urinic per al València. Antara és el Newcastle, Bars, el que s'emporta la pilota, busca la centrada. El en la mitja i un a la frontal de l'àrea. Trau aquesta pilota a Guido, la llunya Guido. Anem a veure, perquè això també pot, evidentment, l'expulsió de Gallà, quedar-se en 10, també va condicionar el partit, pot condicionar el partit, Ricardo.
2: Sí, hombre, debe condicionarlo. Los ingleses ahora tienen que subir un poquito el ritmo, ¿no? Y sobre todo la exigencia. Hasta ahora creo que tan solo han cumplido, ¿no?, con la obligación de estar jugando el partido. Pero todo también debido a que el Valencia defensivamente está actuando correctamente.
1: Sí, al final también es una possibilitat de treballar, no? Una circumstància que es pot donar en partits de Lliga, en partits de competició oficial, i és quedar-te en inferioritat i veure també com responen els nostres a aquesta circumstància.
0: Bueno, pues ara juga el Newcastle, atacant per banda dreta és Sahar, el lateral que buscava ahí la centrada d'àrea, el baló que vol traure, rebutjar ahí defensa valencianista, ahí estava Sato, jugant de carriler dret, s'ha col·locat Sato, després de l'expulsió de Gallà. La pilota per a Sahar. Sahar buscant ara a Murphy. Jugador que ha entrat substituint a Elanga. Valora de Bamba, el francès. Bamba buscant a Ramsey. En la mitja i una frontal de l'àrea. El passe a l'esquerra per a Bars. Bars ahí. Busca la centrada. El baló que atrapa Stole Dimitrievski. Sense problemes ahí el porter del València. I a fer-se en la pilota. Bueno, pues estem en el minut 41 d'esta primera part. Està guanyant el València.
1: Mira, i Robi, si em permets comentar un poc com està anant també la pretemporada del Mestalla, que ha remuntat contra el Cieza, va 2-3 en el tram final de partit del conjunt d'Òscar Sánchez, i en la final del torneig Cantepro en l'illa de la Palma, on està el nostre juvenilat, de moment guanyant per 0-1 davant el Tenerife amb gol de Santi.
0: Bueno, pues també resultats de la nostra acadèmia, el Mestalla, que està jugant aquesta partida per temporada, i el juvenil, que està guanyant pues en eixa final del torneig a la Palma.
2: Ah, en la Palma estan jugant.
0: Sí, el juvenil, sí senyor.
2: Bonita.
0: Bueno, pues ahí está jugant ara el València, traguen la pilota Pepe Lu, buscava el passe per a Javi Guerra, Sato amb el baló, Sato i Javi Guerra. Javi Guerra en la pilota. El baló arrere per a César Tàrrega. I ara el València s'està moldant, evidentment. Esta nova
1: ve Jesús.
0: Ve Jesús que se'n va. Ve Jesús que se'n va, però anda esquerra. Ahí está Jesús Vázquez. El pase per a Javi Guerra. Javi Guerra que retén la frontal. Continua Javi Guerra. El llançament.
2: Oh.
0: Ah, para Tornicek. Però quin moviment.
2: Le falta un metrito y medio,
0: sí,
2: más.
0: Quin bon moviment, la jugada que la inicia Jesús Vázquez, pero anda esquerra, molt bona jugada de Jesús. Coli l'ha deixat ahí a Javi Guerra i li ha faltat por qué, pero el moviment de Javi sensacional,
1: Sí, no ha volgut pegar-li de primeres, que també tenia l'opció perquè estava amb el defensor molt a prop, i ha buscat ixe doble retall per a tractar de fer-se espai i a punta de sorprendre a Hornicek.
0: Javi Guerra, a veure Urinic, que tratava d'arribar, no ha pogut arribar ahí. Filip Urinic, però bon moviment de Javi, eh?
2: Sí,
0: que és el que pot aportar. Javi també en aquesta posició, com diem, de 10, de mitja punta, de segon davanter, on l'hem passat, ahí més alliberat, pues tenia molta arribada, molta presència.
2: Y porque ha llegado a un punto personal en el que ya se decide a hacer cosas que a lo mejor antes no. Cuando hablamos del pozo de la experiencia, ¿no? Ya se siente importante, se siente con mucha confianza para hacer ese tipo de cosas.
0: Bueno, pues estén en el tram final de esta primera part, minut 43. València que guanya. I ara juga el Newcastle. Es Sahar buscando ahí a Bamba. Bamba en la pilota. El pase para Barnes. Entraba también Pivas. En esa banda izquierda está el lateral Pivas y Barnes. Barnes amb el balón busca la centrada Islaria. La pilota que la trae Pepe en el rechaz. La vol recupera una otra vuelta Sahar. Buscaba el pase ahí arrere. Per a Tiago el central. De nou Sahar busca la centrada Islaria, però les mans sense problemes per a Stole Dimitrievski.
1: Evidentment el partit ha canviat, el guió és diferent, però els nostres que estan sabent adaptar-se en estos moments en els que estan tenint menys protagonisme, però ahí estan ben armats en la part trasera.
0: Que clar, després de l'expulsió de Gaia, l'equip se queda inferioritat en numèrica i n'hi havia que saber un poc adaptar-se a aquesta nova situació. L'equip ara té menys protagonisme en atac, però bueno, també pues aguantant esta situació, Ricardo.
2: Sí, però ells ara se van a, no ara, però seguro que en la segunda parte se van a volcar totalmente. Tenen una gran oportunitat de jugar con uno más y lo van a intentar, vamos, desde luego.
0: Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle. Sahar en terreny de xoc del València, el passe per a Murphy. Murphy que busca la centrada d'Islaria. Ve ahí, molt bé. Molt bé, Stole Dimitrievski.
2: 5 minuts.
0: Sí, per la parada. Bueno, claro.
1: Per la pausa d'hidratació i per la atenció en este cas al futbolista que s'ha tingut que retirar lesionat a l'Anga.
0: Sí. Per la pausa d'hidratació i després el temps que s'ha perdut per aquesta lesió del jugador del Newcastle. Aguantar a trobar la pilota de Haas. Acaba el passe per a Jesús Vázquez. Pues 5 minuts de temps extra. 5 minuts li queden a esta primera part que està guanyant el València. 1-0. A Jesús Vázquez. Ara hi deixes ahí.
2: Jo...
0: me pressiona la
1: pilota. I ahí hem vist el detall, no ho hem comentat abans, però en les tretes de banda, una de les novetats no, que hem parlat en estos últims dies que es va aplicar, també ve aplicant-se des del Mundial, i és ixe temps limitat per a posar el baló en joc des de que ix per la banda, des de que el jugador que va treure l'agafa, ja hem vist un parell de vegades ja l'àrbitre fer ixe gest de que va comptant segons i que sols tenen 5 per a efectuar la treta.
2: Això, com moltes de les coses que s'inventen, va crear problemes en la competició, ja lo veràs.
0: Porque habrá
2: equipos que se lo permitirán, bueno, y pues habrá equipos que no.
0: Esperen que no, que el criterio arbitral siga el mateix, sí, para todos los equipos.
2: Pero ¿cuándo lo ha sido?
0: Bueno, pues no, es deberes. Deberes, pero
2: ¿cuándo?
0: Bueno.
2: Es que ni hace 50 años era.
1: Anem a esperarnos al 22, va a calfarnos.
0: Bueno,
2: no,
0: pues...
2: Yo no espero nada de ellos, de los árbitros. Pero ninguna mejora.
0: Bueno, pues...
2: Llevo 50 años esperando que aprendan y que mejoren.
1: El que ens toca ara és adaptar-nos, no? Tots els canvis a les diferents circumstàncies que van a produir-se. Quan es lesione pues, el porter, que tal volta pot ser la més cridanera, pues des de les tretes o els corners, no? Que ara es revisen en el bar.
0: Bueno, pues ara ahí, Urinic ha lluitat bé ixa pilota que ha acabat forçant una treta de banda.
2: Lo único que va a funcionar bien es esto, los saques de banda.
0: Porque
2: los propios jugadores son los que van a respetarlo, y si no ya lo verás. Pero lo sí. Del portero...
1: Pero ya han visto como ya que ya sabe interpretar la norma, deja la pilota en terra y no la agafa,
2: Pablo,
1: fins a que veo algo claro.
2: Pablo, le van a pitar un saque lento a Courtois en el Bernabéu.
1: El año pasado nos van a pitar a nosotros, ¿eh? Creo que va a ser un del Zunis de la Liga.
2: Correcte. Somos los conejitos de India nosotros, hombre.
0: Bueno, ya Justin de Haas buscaba el pase, pero Goduro... Pero ahora la pilota que la recupera el Newcastle, que está aprovechando esa superioridad numérica que tiene sobre el tren de choque. Creo que de Hasbol recupera la pilota.
2: Vámonos,
0: que
2: vámonos, Urinic. Que está buena.
0: Aparece Urinic, está monta soles. Urinic, ahora se incorpora Sato.
1: Pero mira de Has, defensa siempre cap avanti y ya ha tenido varias oportunidades de incorporarse al ataque y lo torna a hacer.
0: Ahí está Sato, sí, tiene que enterrar la pilota, buscando a Urinic. Ahora ahí aparece Pepe, lo buscaba la centrada y el balón. Que trau la defensa del Newcastle. Ahí se emporta y se pilota Murphy.
2: Salud. Salud.
0: Baló. Que va a jugar el Newcastle. Es Ramsey. Ramsey buscaba a Pivas. Y Pivas espera a Botman. El central. Neerlandès del Newcastle, que és el que té la pilota, buscat el Thiaw. L'altre central ara buscant la banda dreta per a Sahar, Sahari Murphy. El baló que se va a perdre per línia de banda i va a ser pilota per al València. Quan portem ja 4 minuts del 5 que ha decretat l'àrbitre per a que acabi esta primera part. Està guanyant el València 1-0 des del minut 4 que marcara Urinić.
1: Mira, ara l'àrbitre estava parlant amb el seu assistent, amb el quart àrbitre, diguent-li que vaig a perseguir al tècnic del Newcastle perquè estava pràcticament en el córner, perseguint aquesta jugada.
0: Bueno, pues estem ja en els segons finals del 5 minuts que ha decretat l'àrbitre, el murcià Sánchez Martínez, a esta primera part que està a punt d'acabar. És el Newcastle que trata de jugar, ara recupera la pilota Hugo Duro, que avisa també, evidentment, està ajudant també en defensa. Després d'aquesta expulsió de Gaia, pues, s'ha tingut que recomposar el València. I ahí va a traure Stole Dimitrievski. Aquesta pot ser ja l'última jugada, perquè el temps està complit. Allà va Dimitrievski a colpejar en llarg i ahí està el xiulet final de Sánchez Martínez. Arribem al descans d'esta primera part del trofeu taronja, que està guanyant el València 1-0 al Newcastle. El gol de Urinić, el golàs en el minut 4, i després ixa expulsió de José Luis Gallà, del capità del València, per ixa entrada a Elanga. S'ha quedat el València en 10. I bueno, pues veurem de cara la segona part, però bueno, hem vist, jo crec que un bon primer temps del València. I estem veient com ara Guido Rodríguez està parlant l'àrbitre amb el braçalet de capità. Recordem que s'ha retirat, expulsat Gallà, i com diem, Guido Rodríguez és un dels capitans triats per la plantilla i ja està exercint de capità, Ricardo.
2: Me parece muy bien, me parece correctísimo.
1: Sí, al final és també un àrbitre que te pot xular allà de la temporada, i està bé, no?, també que vaig a fent-se notar el bo de Guido Rodríguez.
0: Bueno, pues primera part, arribem al descans. Fins l'expulsió de Gallà, l'equip ha estat, jo crec que bé, ordenat, controlant el partit, avançant-se al marcador en mig de golaç d'Urinić. Després ha arribat l'expulsió de Gallà, que això ha condicionat un poc, però bueno, sí que hem vist un bon València en els...
2: Vaya zapatazo, le mete. Es que además, fíjate que con qué rapidez recibe de Javi, no, de Guido. Mira, controla un único toque, ¿eh? O sea se la controla y la orienta a la vez. Y le pega el zapatazo que le... Bueno, golazo.
0: Bueno, Ricardo.
2: Yo creo que lo único que desluce un poquito el resultado y el partido es la expulsión de Gallá. Que a mi entender, pues bueno, quizás a lo mejor habrá sido excesiva por ser un partido... No.

0: una misma ambición.
1: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. El nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
2: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
3: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentía. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. Valencia Club de Fútbol. Terra de valentía.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara juguen junts. Cervesa Esturia, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
0: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: ¡Ay, perdón!
0: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
6: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
0: Un sentimiento eterno.
6: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
0: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
5: Un agua, porfa.
7: Son 125 pesetas.
0: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
8: También es el mío.
1: Mestalla es eterno. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
9: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
1: Conéctate al sentimiento. Conectas a VCF Media Radio.

0: y continuem en Mestalla per a contar-vos la segona part d'este trofeu Taronja 54 edició que està guanyant el València 1-0 en ixe golaç de Unic en el minut 4 del primer temps, en un partit, pues, una primera part molt condicionada per ixa expulsió de Gallà, per ixa entrada sobre el jugador Elanga, el suec, i ara pues vos contarem este segon temps del València en este trofeu taronja, on s'esperen també pues canvis i el que hem dit fins l'expulsió, l'equip que ha estat bé, serio, ordenat, tenint controlat el partit, però aquesta expulsió de Gallat ha condicionat un poc l'encontre. Veurem de cara a la segona part, Ricardo.
1: Sí, vamos a ver. No creo que introduzca muchas cosas nuevas, Yo creo que, bueno, el equipo
0: van a ir cambiando, yo creo que va,
1: sí, evidentemente sobre la marcha los jugadores, sí.
0: Van a tindre 60-70 minuts, sobretot l'altre dia davant l'Stock City van ser 60-70 minuts. Jo crec que a partir d'ahí de 60-70 començarà a fer canvis Pablo Ors, no?
2: Sí, hi ha una successió de canvis, anirem detallant totes aquestes substitucions que s'han produït. El que sí que volia comentar és que hem estat un poc averiguant informació sobre l'Anga, no sé si ho he comentat, que sembla que de moment no és tan greu com semblava en un primer moment, esperem que sigui així i que pugui recuperar-se pront del jugador del Newcastle.
0: Ens alegrem que no sigui una lesió greu la de l'Anga, que li ha costat l'expulsió a José Luis Gallal. Com diem, en el València no n'hi ha canvis, sí n'hi ha molts en el Newcastle, però en el València, que és el que un poc ens importa, pues de moment manté ixe equip titular de la primera part. Pues després de l'expulsió de Gallà, i ja dic, jo crec que fins el minut estos jugadors van a jugar 60-70 minuts, perquè ja tenen que agarrar ja més minuts, més ritme de competició de cara a lo que serà l'inici de la Lliga.
1: Ay, porque hace un es demasiado calor, hace mucho calor. Hay que también cuidar un poquito el físico.
0: Bueno, y lo que diem, Pablo Orche, una sí, molt bona entrada avui en el trofeu taronja per damunt dels 40.000, que és, jo crec, una xifra que pot ser rècord, eh?
2: Sí, són 41.383 els aficionats que estan avui plenant este camp de Mestalla, i és la millor entrada en un trofeu taronja des de 2019, des de l'any del centenari. Això dona un poc de visió, no?, en perspectiva de la magnitud d'esta entrada, d'esta jornada festiva, si en el camp de Mestalla ho diem, en els dies anteriors, que donava la sensació de que anava a ser una gran entrada, i així ha sigut, encara més del que esperàvem, perquè parlàvem ahir en l'informatiu de 40.000 espectadors, pues bé, són més de 41.300 que es donen cita avui així en el Coliseu de l'Avinguda de Suècia.
0: És una molt bona entrada, més de 41.000 aficionats, un 8 d'agost, molta gent de vacances, pues ja dic, des de, com dia Pablo, des del 2019, un trofeu taronja, en aquella ocasió crec que va ser davant l'Inter de Milà, pues no n'hi havia una entrada com esta, Ricardo, eh? No, o sea, que això diu les ganes que té els aficionats.
1: El mono futbolístico s'acrecienta, no? Yo creo que desde que acabó la Liga, más después los 50 días del Mundial, pues la gente, ¿qué hacemos los domingos? ¿Qué hacemos? ¿Aguantar en casa a los niños, a la parienta? Bueno, podemos aguantar durante la semana.
2: Yo tengo faena, Ricardo, en casa. Ahora.
0: Bueno.
1: ¿Sí? ¿Qué ha sido papá?
0: Oh, mete tres ya.
1: ¿Qué me dices?
0: Sí, sí.
1: Ah, pues
0: sí.
1: Va rapidito también tú, Joder.
0: Bueno, tornem al partit. Estem ja en el minut 47, quasi 48 de partit 3 de la segona part. El València guanyant 1-0 des del minut 4 i se golaç de Urinic, l'expulsió de Gallà, i bueno, pues el plantejament en 10, Ricardo, que és un poc el mateix, no?
1: Del la pena, ¿sabes cuál es? Que estamos sacrificando a Sato jugando aquí de lateral derecho, y ahí la verdad es que perdemos fortaleza.
0: Sí, pero claro, es que claro, has tenido que recomposar el equipo, colocar a Sato de carriler dret, Jesús Vázquez de carriler esquerre, y mantindre un poco pues ese sistema. Ahí trao Javi Guerra rápido, el balón para Guido Rodríguez, el balón que atrete Ornicek, el porter check del Newcastle. Pero qué vela había visto Javi Guerra, rápida y el pase para Guido Rodríguez. Y el argentí que ha buscado ahí el gol en una muy buena jugada de Avaló para de Valencia.
1: Buen entendimiento.
2: Hasta ahí molt llest, ahí buscant la treta ràpida i a punt hasta de sorgir efecte. Si et sembla, Robi, comentem els quatre canvis que ha fet al descans el Newcastle, on han entrat Mason Milley, Shane Esteur, Touré i Wissa. S'han retirat el terreny de joc Zahar, Usula, Burns i Bamba.
0: Bueno, pues són els quatre canvis que ha fet en esta segona part l'entrenador alemany Matthias Jasli, que s'estrena en la banqueta del Newcastle. Clavó el balón Sato.
1: Qué tranquila, qué seguridad le está ofreciendo a la defensa.
0: Y Pepe Lu, recordemos que está jugando ahí en compañía de Tárrega y de Haas, como tercer central.
2: Parlàveu abans de la càrrega de minuts dels nostres. De moment, amb 5 minuts ja d'esta segona part, continua sense haver moviment així en la banda, De moment, esperant tots en la banqueta.
0: Bueno, pues sí, jo crec que li va donar 60-70 minuts a molts dels jugadors, i com va passar davant l'Stock City, a partir d'ahí començarà a fer canvis Carlos Corberán. Quan ara s'entra el Newcastle, deixes que trau ixa pilota.
1: No sale, no sale.
0: Ja s'ha entrat ahí que havia Feture, que acaba d'entrar al terreny de xoc en l'equip anglès. Trau el valor de Haas, buscant ahí a Jesús Vázquez. La pilota no vixi, però anda, la recupera una altra volta el Newcastle. Ara és Zunic el que recupera el valor, Pepe Lu, buscant el passe per a Sato. Ixe carril dret del japonès arrere ara per a Tàrrega, i Tàrrega buscant ahí a Hugo Duro. Ara Zurinic, el que vol recuperar la pilota.
2: Ara comencem a veure moviment, ara sí, en la banqueta del València. Comencen a desfilar els futbolistes amb Danjuma, Dieng, Cabí, David Otorbi. Són els jugadors que aixen a fer exercicis d'escalfament.
0: Sí, ha dit que hi calfant en la banda. Però ja dic, a partir del minut 60... començar a fer canvis. Ahí estem veient a Liu Dien, altre dels fitxatges que ha fet el València altra temporada i que s'estrenarà, al igual que ho ha fet de Haas de Sato, en l'estadi de Mestalla. Ja havia jugat en els partits de pretemporada, però és l'estrena dels fitxatges en Mestalla.
1: Allà físico que tiene este.
2: Es sumen al calfament Robi, Aaron Mayol, Jaume Durà, Rodrigo Gamón, Aymar Blázquez.
0: El baló i el gol del Newcastle. El gol del Newcastle acaba de marcar Visa. Havia acabat d'entrar al terreny de xoc, la errada. Ha hagut una errada nostra, clara, i que ha aprofitat el Newcastle per a empatar el partit, per a ficar el 1-1 al marcador. Visa en este minut 52 d'encontre. Ahí la errada.
2: La veritat que mala fortuna ahí la eixida de pilota.
0: Sí. Ahí li hem entregat el valor al rival. Però, la pilota que ha marcat...
1: Guido no ha sido, ¿no? Ha sido Ugrinic. El que falla...
0: Ibiza, que ha empatat el partit, però en Newcastle és una jugada desafortunada. Pues, de mala sort, perquè aquí la eixida de baló i l'hem donat al rival, i a Eivissa pues que ha empatat per al Newcastle. Bueno, pues millor estos fallos tindre-lo ser ara en pretemporada i no en la Lliga, Ricardo.
2: Mejora, que ve ahí Tarragán.
0: És una errada clara que en partit oficial pues no poden tindre. Parle de Lliga, al final això és la pretemporada, evidentment també n'hi ha que lamentar, però millor que passe així i no passe en la Lliga.
1: Sí. Que esos balones hay que... Primero tienes que ser un experto en la salida.
0: Però ha sigut Guido, eh? Ha sigut Guido el que ha errat, eh?
1: És que m'ha parecido...
2: Sí, perquè han volgut ahir, ha volgut jugar de primera, estava molt forçat i no ha pogut controlar aquest valor que envia Barrera.
0: Que mai falla este tipus de jugades.
1: Ja, però tenia, al contrari molt cerca, l'ha pressionat i l'ha querido dar al...
0: Ojo, ara el remat, que se'n va per dalt, però està en fora de xoc. Està la jugada anul·lada per fora de xoc del Newcastle, però ja dic, ha sigut Guido el que ha errat en eixa passada. I bueno, i el Newcastle ha aprofitat, però és millor que passe així que no en la lliga. I ja dic, estem parlant d'un jugador que mai té este tipus de fallos, com és Guido Rodríguez.
1: Claro, el problema és que, bueno, mentre vas ganant 1-0, pues eres capaç de aguantar les embestides, intentar defender bien, que ellos no tengan muchas oportunidades, que estés muy atento defensivamente. Pero claro, es que al final un equipo como el Newcastle, el año pasado jugó Champions, ¿eh?
2: Robi, suma ara mateix André Almeida als exercicis d'escalfament. Sols els dos porters, Cristian Rivero i Vicent Abril en la banqueta. La resta dels integrants de la banqueta ja fent exercicis d'escalfament en la banda. La totalitat, com diem, a excepció dels dos porters, fent escalfament en la banda. Quan ara s'apropa un dels assistents de Carlos Corberán a demanar major intensitat, en este cas a Liu Dieng.
0: Pues ya digo, yo creo que a partir del minuto 60 comenzará a hacer cambios Carlos Corberán y ya le digo, numerosos cambios, pues para refrescar el equipo que ha comenzado esta primera parte y que está jugando pues en inferioridad numérica y eso también supone un esfuerzo mayor.
1: Y se nota la frescura también de los cambios en los ingleses y la distinta velocidad, bueno, normal. Es que vuelvo a repetir, es que estamos hablando de un equipo Champions, ¿eh? No estamos hablando de cualquier equipo.
0: Bueno, pues ahora ni a córner. Final Newcastle, va Traoré Murphy. Y se atreta desde el cantodre de la portería del Valencia. Va Murphy. A Troiche Corner, el balón a Munt, la trau.
2: Bona mà.
0: Dimitrescu, sí. Bona mà de Dimitrescu. Ara és Javi Guerra que vol trobar aquesta pilota. Javi Guerra que l'acaba perdent. A veure, continua. Se refà Javi Guerra. Ara en l'ajuda de Guido, trau aquest baló.
2: Danjuma, Liu Dieng, David Otorbi i crec que ja acabi.
0: Ojo ara Guido. Ojo ahí a Guido. Companyia de Pisa. I que ara, evidentment, jo crec que eixarà. En els canvis que han fet estan més frescos que nosaltres, Ricardo.
1: Sí, se nota pressionat.
0: I ara, evidentment, estan pressionant-nos més i a nosaltres ens costa. Per això jo crec que pronto van a haver canvis.
2: Sí, Robin, ja està el míster Carlos Corberán parlant amb aquests quatre futbolistes que estan llevant-se ja la roba d'escalfament per a incorporar-se al partit. Sí, sí.
0: N'hi ha que refrescar l'equip. Evidentment està fent un esforç major per l'expulsió de Gaia, fa molta calor i això també pues, se nota, l'esforç físic, i va fer ja canvis Carlos Corberán en este trofeu taronja que el Newcastle ha empatat després de xerrada de Guido. Ja ha tingut el migcampista argentí que ens ha costat el gol de l'empat de l'equip anglès.
2: Anem a veure també si aquests canvis comporten una modificació de l'esquema o si va canviant home per home i veiem a diferents futbolistes pues sobre el terreny jo simplement donant refresc.
0: Alhora llarg buscant ahí a Hugo Duro, però ahí estan els primers canvis d'Anjuma, Dien, Diakabí. Preparats per entrar al terreny de xoc.
2: I David Otorbi.
0: La pilota que vol traure Pepelu des de darrere. Ahí està el de Denia. Pepelu i Dien. Dien que vol jugar en llarg. La pilota buscant. Ahí era Jesús Vázquez.
1: Sí, necessita, el equipo necessita frescura.
0: Sí, sí, normal. Normal. Ja dic que estan cansats. Pues... els primers 45 minuts en l'expulsió de Gaia, en inferioritat numèrica, la calor, i això pues, passa factura. Però ells estan ja preparats aquests canvis per entrar de seguida. Mentrestant, els càntics en Mestalla, eh? Sent també passar-se bé en este trofeu taronja. Juga el Newcastle. L'equip anglès. Pilota ahí arrere.
2: Ara està sent dominador el Newcastle, ho venim dient, per la superioritat numèrica, però els nostres ahí aguantant després del gol de l'empat.
0: Ara atacant Eivissa, aquest balon a la frontal de l'àrea, llançament que se n'ha anat fora. Era de Ramsey.
2: I van els canvis.
0: I ahí estan els canvis del València, Pablo Orch.
2: Sí, com diem, van entrar al terreny de joc Diakabi, Otorbi, Dieng i Dan Juma. Es retiren César Tàrrega, Hugo Duro, Filip Kubrinich i Reynosuke Sato. Són aquests quatre canvis que efectua Carlos Corberán en este minut 60 de partit.
0: Ahí se'n va Kubrinich, se'n va Tàrrega, se'n va Sato. Y entra Aliu Dien, la estrena de tres fichajes del Valencia. Ahí está el de Mali. Entra Mouhtar Diakabi, entra Danjuma y entra David Otorbi. El último en retirarse es Hugo Duro.
2: Sí, sí.
0: Bueno, pues Diakabi que pasará a ocupar el lloc de César Tàrrega. Danjuma yo creo que pasará a jugar de davanter en el lloc de Hugo Duro. Otorbi a la banda dreta per Sato.
2: Sí.
0: I Dien per Kubrinich. Ahí en el centre del camp, Pablo.
2: Sí, de moment per el posicionament sembla que és home per home. Anem a veure si manté la posició Pepelu, que sembla que sí en esta primera jugada. I cuidado que va Dan Juma.
0: Ahí anava Dan Juma, sí, la pressió en la primera jugada d'Arnau Dan Juma, que recordem és el golejador de la pretemporada. Porta 3 gols. La cobra,
2: sí,
0: els dos que va marcar en el partit d'entrenament davant el Derby County i el de l'empat davant l'Stock City.
2: Tot ja és en terres angleses, anem a veure si també contra un rival anglès pot tornar a veure porta el jugador neerlandès del València. Repte important també per a Otorbi amb este esquema, jugant com a carriler. També el van a posar a prova els jugadors del Newcastle al bo de David Otorbi.
0: Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle. A veure si ara amb estos canvis, estos jugadors de refresc, l'equip se lleva un poc, s'espolsa un poc damunt i aquest domini que estava tenint l'equip anglès, Ricardo.
1: Lo veo difícil, pero bueno, porque el Newcastle está presionando muy bien, está manteniendo muy bien la posesión del balón, está atacando con paciencia y utilizando muy bien las bandas, y fíjate los centros que sacan después,
0: Bueno, pues anem a veure, perquè trau el córner el Newcastle. La pilota per l'equip anglès, Smiley, que la juga en ixa banda dreta. Atacant el Newcastle, la porteria. Defensava ahí el baló. Mucha centrada que atrapa sense problemes. Dimitrievski, la pilota per a Javi Guerra. Buscant ahí a David Otorbi. Otorbi, Javi Guerra. Se l'emporta Javi Guerra, se'n va cap amunt. Javi Guerra ara no puc connectar en Dan Juma. I ara el baló és per al Newcastle. Anem a veure també a Liu Dien, que s'estrena com diem en Mestalla, igual que ho ha fet de Hassi Sato en la primera part. Pues ara Liu Dien, este miscampista de Mali.
1: Te iba a decir que
0: un bon poderío físic.
1: Me crucé con él en la Ciudad Deportiva y creía que había visto al hermano de Mike Tyson.
0: Bueno, ahí se va Jesús Vázquez, Abore.
1: Es increíble.
0: Jesús Vázquez de la pilota. Tiene que esperarse, necesita ahí ayuda. Se había quedado sol, sí. Evidentemente está Ford.
1: Menudo
0: está
1: Ford, físico bien, tiene, sí, el tío.
0: Ahí está el pase para David Otorbi. Ni se carril dreta. Ahora para Diakabi. Diakabi que recordem, en esta pretemporada reaparegut después de esa lesión que va a patir fa 6 meses. En el mes de gener, el partit davant el Celta de Vigo, que va tindre que passar pel quiròfan, pues Diakabi també és una bona notícia, que ha reaparegut el central del València. Ja ha jugat en esta pretemporada, però també està estrenant-se. Avui així en Mestalla, Mouhtar Diakabi, jugant de central en companyia de Pepelu i Justin de Haas. Ahí está Diaka, buscant a Otorbi. Se'n va Otorbi la pilota.
1: Vamos, chaval.
0: Otorbi, Dien. Amb el baló, arrere, buscant a Diaka. Diaka tocant-la ahí per a Guido Rodríguez. Dien, El balón de Diacara per a Pepelu.
2: Quan t'han fet el canvi, li dient des de la banqueta a Guido que fora ell el que no abandonarà aquesta posició central en aquesta línia de migcampistes i que Dieng l'acompanyarà per un costat i Javi Guerra per l'altre.
0: Ara el passe dins l'àrea, però ahí ha aparegut el porter per a fer-se la pilota. Mira com ha entrat ahí Dieng, també pujant en atac. A veure Diacabí, arriba bé Diaca, s'avança Diacabí. Molt bé, Diaca, ahí avançant-se a Touré.
2: I com ha anat també Javi Guerra, a la pressió.
0: I el València, que juga en este minut 64 de partit. Empat a un al marcador, després que marcara Visa el gol de l'empat en el minut 52. Deneu del segon temps. Estava de Haas, de Haas. I Jesús Vázquez.
2: Prepara també canvis, Matías Gessli, per a la pròxima interrupció.
0: Aguantar el València, traguen la pilota des de l'esquerra, Jesús Vázquez. Jesús, el fet de jugar en 10 està condicionant-nos molt, perquè evidentment aquesta inferioritat numèrica fa que...
1: Sí, és dar mucha ventaja a un contrario así.
0: Més de l'entitat com és el Newcastle, el baló llarg per a Otorbi, corre Otorbi la banda. Ahí está el cantera del no, Mestalla, Otorbi, se embonanar, continúa Otorbi, retalla, la dice ahí per a Liv Dien, Dien y Diacabí, Diacabí, que vol chugarla, buscar el pase, ahí per a Pepelu, y Pepelu una otra volta ahí per a Liv Dien, ahí está el miscampista del Valencia buscando a Otorbi, Otorbi,
1: cara, hombre, Diaca, cara, que está fresco,
0: Diaca,
1: cara.
0: Y Guido Rodríguez, el argentí. Ja dic que Chersin de capità després de l'expulsió de Gallà, ja diuen que Guido Rodríguez esta temporada anava a ser un dels capitans de l'equip. Pues el segon capità per darrere de Gallà, elegit per la plantilla, Guido Rodríguez, que això també te diu molt del pes que té Guido en ixe vestidor, Ricardo? Ha sigut elegit pels jugadors, la capitania.
1: I en tiempo récord,
0: Sí, senyor. Ara és Javi Guerra el que penja la pilota, buscava el passe dins per a Diacabí, que s'havia sumat a l'atac. Però el baló que vol treure-lo el Newcastle. Ahí estan els anglesos anant-se en rap i va Pepelu.
1: Pepelu,
0: sí senyor. Pepelu anticipant-se i aturé.
1: Ah, toca balón.
2: S'ha fet mal en la caiguda, el jugador, però l'entrada de Pepelu ha sigut neta.
0: L'entrada de Pepelu va al baló, és neta, però el jugador s'ha fet mal en la caiguda, com dia Pablo.
2: Sí, ha caigut sobre el seu braç esquerre i de fet van atendre el muscle. La indicació que li fa és que se li neixi el muscle del lloc.
0: Bueno, pues més canvis en el Newcastle. Ara poc anirem comentant-los, mentre estan atenent a Touré, que s'ha fet mal el jugador del Newcastle,
2: Sí, està sentat per el que jo crec que sembla que se li ha pogut luxar el muscle, quan estan fent els canvis, ha entrat Joel Linton, entra també Willock, l'altre jugador que substituís, Charlton en el lloc de Pivas, a veure si podem veure l'altre dels canvis que s'han efectuat per repassar-los tots.
0: Bueno, pues, més canvis en el Newcastle en esta segona part. Continuen atenent ahí al Touré.
2: Sí, anem a veure si pot seguir, perquè de moment no aconsegueix posar-se de peu. Ara sí que ho fa ajudat per un company i per els serveis mèdics.
1: És el hombro, no, Pablo?
2: Sí, el muscle esquerre. Des de que ha caigut a terra que està agafant-se'l i estan ahí comunicant en la banqueta perquè inclús podria tindre que ser substituït. Estan intentant que mobilitzi la zona per veure si pot seguir, però està encara molt de dolor.
0: Pues ahí estan els servicis mèdics del Newcastle atenent a Touré per veure si pot continuar o no el jugador que havia entrat en esta segona part,
2: De moment es retira així a la banda, continua sent atès i a veure si pot seguir o no.
0: Bueno, pues se remampren el partit. El balón que va a ser per al Newcastle. En la pilota des de darrere de la defensa. L'equip anglès és Steur. Ja dic que pràcticament ha canviat tot l'equip, El nuevo entrenador en el Newcastle.
1: A ver.
2: Mira Otorbi.
0: Arriba Otorbi. Buen pase para Danjuma. Abore Danjuma la pelota. Danjuma busca el lanzamiento y atrapa. El portero del Newcastle. Era buena la jugada, ¿eh? Era buena la jugada. Y Otorbi está rápido. Ha visto Danjuma. Y no se va a pensar la cobra. Y a buscar el lanzamiento. Arnau Danjuma. Manjuga al Newcastle, balón Yark.
2: Está avanzando.
0: Más allá, sí. Se va a perder per línea banda. Se habla que se va a reincorporar Touré, ¿no?
2: Bueno, no sé, porque están ahí también para hacer un cambi. Estem a la espera porque es prepara, en este caso, Johnson. No sé si va a ser directamente cambiado. No, torna al terreno de joc. Anem a veure, porque igual espera hacer el cambi en un minuto, pero bueno.
0: Bueno. Ahora recupera la pelota al Valencia.
1: Al final la liga se iniciará la semana que viene, ¿no? Menos
0: sí.
1: Nosotros.
0: Nosotros comencemos el 22, pero la liga comienza así el próximo cap de semana, el 15. Pero nosotros, como el Betis va a demandar el partido a ayornarlo, pues jugaremos el 22. Jugaremos 22, tres partidos en una mateixa semana. Ojo al comenzamiento de liga, que es duro y exigente. Dissabte 22 contra el Celta de Vigo, dimarts 25 contra el Betis y diumenge a Riazor ante el Deportivo La Coruña. Tres partidos en una semana, claro. Ricardo, ojo, que va a ser duro y exigente el comenzamiento de liga, pero a Valencia la estrena en la próxima temporada. 26-27.
1: Podría haber sido peor,
0: No, yo paré también per la carga de partidos, la intensidad, el desgaste, el calor que va a hacer, todo eso. Bueno, pues se puede notar, de fet.
1: Y al final la semana que
0: el míster Jorge se queixava de això.
1: Al final se juega algún otro partido la semana.
0: Bueno, pues tema a la espera, a veure si pot haver un altre partit la pròxima setmana encara
1: contra otro equipo inglés.
0: No ho sabem, encara n'hi ha rival per definir i dia per concretar. Sí que volia el míster jugar un altre partit, però jo mantindre el ritme de competició. Ojo que se'n va dient. Ojo que se'n va dient, dient Dislari, el balón arrere. Quina llàstima, no pou connectar en Javi Guerra. Però ho havia fet molt bé a Lydien. Ara és Otorbi el que trata de recuperar el valor, però no pot. I la pilota acaba perdent-se, però bon detall també el de Lydien, Bon moviment, sí senyor. El del migcampista de Mali, estrenant-se. Així en Mestalla. Altre dels fitxatges del València d'esta temporada. A l'espera que arriben més reforços, que arribaran. Taguido Rodríguez recuperant el valor. Javi Guerra, que no ha pogut arribar, ahí va la pressió de Lydien, que ara que se li va el valor. I la pilota que se perd per línia de fons. Va ser treta de porta per al Newcastle en este minut 26-71 de partit.
2: I va el canvi en les files del Newcastle.
3: Canvi en el Newcastle.
2: Es retira del terreny de joc Tiau amb el 12. Entra Johnson. És el canvi que efectua ara el tècnic del Newcastle. La tanda anterior han sigut les entrades de Willock, Joelinton i Charlton per Pivas, Woltemade i Ramsey.
0: Pues,
1: imagino que si acaba 1-1 no habrá prórroga.
0: Els penaltis. Si el partit acaba empatat...
1: Perquè si no és una barbaritat.
0: Anem als penaltis. No. Estava ja previst
1: tanto
0: aixina.
1: Tanto para uno como para otros.
0: Està previst que si el partit acaba en empat anirem als penals directament. Seran els que decidiran qui s'emporta el trofeu taronja. Però esperem no arribar als penals i que el València pues, en alguna jugada pugui marcar. Encara que estem en inferioritat numèrica. Pues a veure si en tenim alguna, com la d'abans de Danjuma. I podem resoldre este trofeu taronja sense anar als penals. Ahí está precisamente Danjuma, pero estaba en fuera de choc. La jugada estaba invalidada.
2: Sí.
0: Estaba invalidada por fuera de choc del neerlandés del Valencia.
2: No voy a hacernos patir tanto, Ricardo. Ahora sí, en el 20 minutos aproximadamente que resten los nuestros con Díaz Robi, pueden tener oportunidad de tornar a decantar el marcador, de conseguir un segundo gol que es donde la victoria en este trofeo taronja.
1: Yo la verdad es que a mí. Lo tengo que reconocer, a mí nunca me han gustado las tandas de penaltis. Nunca,
2: Mejor que la moneda
1: no,
2: es.
1: No, porque es lo más injusto que hay en un partido de fútbol, porque o sea, no se puede decidir un partido por unos penaltis. Que es está la competición así y el fútbol está montado así. pero que pierda un partido un equipo por dos penaltis, ya me dirás.
0: Bueno, Nemore, que ahora queda molt, estem en el 73.
1: No, sí, no lo digo por este partido, yo también confío en que podamos marcar un gol.
0: Estem arribant a la mitja hora d'esta segona part i a veure si el València ne té alguna per a evitar la tanda de penals en este
2: mira.
0: Taronja. Mira, està no pot, en la pilota d'en Juma. Ve Javi Guerra, entra Otorbi per banda, a veure si el veu Javi. Bon passe per a Otorbi, va arribar Otorbi. Va arribar Otorbi per aquesta banda dreta.
1: Encárrale, no tenga miedo,
0: busca
1: hombre.
0: La centrada, el valor per a Dan Juma. I el remat se li ha anat.
1: Parala, chico, que estàs solo.
2: No, no pot aturar, demana el canvi.
1: Controlala, estàs solo, Dan Juma.
0: Llàstima, i sí, era bona, L'havia col·locat molt bé Otorbi a Dan Juma, ha volgut pegar-li conforme li venia i li ha pegat mal. Li ha pegat mal Dan Juma. I la centrada que li havia col·locat David Otorbi, però sí. Era pogut parar-la i controlar-la un poc, però bueno, aneu a veure si en alguna d'estes el València pot arribar i marcar ese gol, encara que està, ja diem, en inferioritat numèrica, però bueno.
2: Mira, ara mateix estaven atenent a Turé en la banda, s'ha acudit al quart àrbitre perquè li indicaven des del cos tècnic del València que tenia que eixir-se'n si anava a ser atès i intenta seguir jugant, però està molt de dolor.
0: Dan Juma que busca el llançament, atrapa ahí el porter del Newcastle. El llançament de Dan Juma, ara ixe valor llarg, talla Diaca, vi de cap,
1: bien,
0: ve Diaca.
1: Bien.
0: Molt bé Diaca ahí, en defensa. Es que Pepe Luara.
2: Ha anat al xoc ahir amb Touré.
0: Llarg, és bona. Sí, senyor, ixa centrada per a Dan Juma.
1: Antes. Arribar. Antes, Dan Juma, antes.
2: Volia guanyar ahir el primer pal, era bona la idea.
0: Ojo a la contra per al Newcastle, ojo a la contra. Ojo a la contra per al Newcastle.
1: Orsay.
0: Ojo y se baló, entrará en la frontal, pase.
1: Orsay. Gol. Levanta.
0: Y es gol. Es gol del Newcastle. El gol del Newcastle. El gol que acaba de marcar.
2: Y pausa para la hidratación.
0: El segundo. Se avanza el Newcastle al marcador. En este 1-2. Minut 75 de partit, és una contra que ens han pillat i ahir aquesta superioritat numèrica pues l'ha aprofitat l'equip anglès, Ricardo, mira sí. La jugada i sap
1: no
0: n'hi havia fora de xoc,
1: la jugada és correcta
0: i ahir Visa sol davant el porter i l'entrega.
2: Sí, però és la jugada d'un Touré que estava desconnectat del joc en l'acció anterior per aquest problema en el muscle, però ha vist ahí l'oportunitat de córrer i ho ha aprofitat, i de quina manera, per aquest 2-1 davant el central, davant Diacabí, i després plantar-se davant del porter.
0: Bueno, pues avança el marcador el Newcastle en aquest minut 75, que no era el que volíem al revés, que el València era pogut marcar en alguna de les arribades que havia tingut fins ara, però bueno, en aquesta contra, en aquesta superioritat numèrica, ens han guanyat la partida i ha marcat Visa el 1-2 per al Newcastle.
2: Carlos Corberán, que ha aprofitat esta pausa d'hidratació per a cridar a Iker Córdoba i a Dani Raba, que van a ser els pròxims canvis en el nostres.
0: Bueno, pues més canvis sí que va fer Carlos Corberán en este tram final de partit. Iker Córdoba, el central del Mestalla, que va estar la passada temporada cedit al Mirandés, i Dani Raba, que també ha tingut minuts protagonisme en esta pretemporada, el càntabre, i va jugar també en este partit davant el Newcastle.
2: I estem veient com aprofiten alguns dels futbolistes que estan fent exercicis d'escalfament esta pausa per a hidratació, també per a apropar-se als més joves que estan així en la banda, interrompint un poc aquest treball per a signar-se samarretes, per a fer-se alguna foto, també com diem, no? És part del partit d'avui, tot en què el pot estar d'altra foto abans, però el que esperem, no? Poder arredonir-lo amb una victòria dels nostres.
0: Bueno, pues ahí se preparen els canvis. Iker Córdoba, Dani
2: Raba.
0: Ahí se'n va Guido Rodríguez. Entra Iker Córdoba y va a entrar
2: y Javi Guerra per Dani Raba. Es ese doble cambio, los dos jugadores que estaban ya muy cansados. En el caso de Guido, el veíamos que retiraba estirando.
0: Ara, amb estos canvis, Iker Córdoba se col·loca com a tercer central en companyia de De Haas i Diakabí. Pepelu passa al centre del camp en Dien i Raba pel lloc de Javi Guerra. Pablo.
2: Sí, així és. Estem ja veient com és Iker Córdoba, pues el que es col·loca ahí junt a De Haas, que ara és el més centre, tenint aquesta línia de 3. Diakabí amb el braçalet de Càpita. Mukhtar Diakabí, que ara pues, recull del braç de Guido Rodríguez i aquest braçalet, altre dels veterans d'esta plantilla.
0: Bueno, pues els canvis que ha fet Carlos Corbera en este tram final de partit per a refrescar l'equip. A veure si podem empatar l'encontre en este tram final. Pues després d'aquest gol que ha marcat el Newcastle, Visa és l'autor dels dos gols del Newcastle. Antara jugaven ja Dimitrievski, però ahir no ha trobat a ningú i el va anar a les mans del porter del Newcastle. És el que fica la pilota ja en moviment. Arriba entre el minut 80 de partit, 35 d'esta segona part. A veure si este últim trofeu taronja, si a l'estadi de Mestalla, que sembla que va ser l'últim trofeu taronja abans d'anar-se'n al nou Mestalla. A veure si podem evitar la derrota, pegar-li la volta al marcador. Sembla difícil, Ricardo, però...
1: I que pongan ascensores, por favor, en el campo nuevo. Que no va a subir aquí, parece peor que subir al Teide.
0: Bueno, pues... Jugante el Newcastle.
1: Que no es verdad.
0: Ahí está. No me estalla, va a quedar un estadio chulísimo. Y ahora Ricardo. Atacant ara. Y ahí. Estem veient com ara Visa havia caigut. Visa la pilota i se dorsal nou que ha fet els dos gols del Newcastle. Joane Visa.
1: Ahí va.
0: Ojo, Sinia. Una manotada, eh? Li han pegat una manotada clara a Pepelu. Se queixa i apita la falta.
2: Eh? I li estan reclamant ahí els jugadors del València a l'àrbitre si pot mostrar encara que sigui una groga.
1: Pablo, tu que seguro que eres una persona de estadísticas. ¿Cuántos jugadores del Newcastle han estado en el Mundial?
2: Pues ara ho buscarem. Dels que estan o dels que estaven del Mundial?
1: Aquí. Los que están aquí, los que están aquí.
0: Algun ET, però crec que Chuant crec que no, eh?
1: No, ninguno.
0: Yo creo que encara no, ¿eh? No sé, estoy hablando de memoria. Algún jugador de Newcastle es mundialista de esta plantilla, pero no sé si está jugando este partido. Pero bueno.
1: Ah, que todavía hay más jugadores.
0: Es una plantilla amplia, ¿eh?
2: Hay muchas competiciones, ¿eh? En el fútbol inglés, amb dos copes, amb la Liga, siempre hay que tindre mucha gente.
0: Tenía Bruno Guimarães, el portugués, pero bueno, se han anat... Traspassat a l'Arsenal. Tenia Gordon del que s'ha anat al Barça, o sea. Se te digo que bueno, que esto no sé yo. Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle en terreny de xoc del València en este tram final d'este trofeu taronja d'esta 54 edició. En el moment estan guanyant els anglesos per aquests dos gols de Visa. Ahí està Visa obrint a banda dreta i no va arribar. El valor se va perdre per línia de banda i va ser pilota per al València.
2: Ja ho tenim, Ricardo. Han estat Dan Barn, Tino Libramento, Malik Thiaw, Woltemade, Bruno Guimaraes, que com diem abans està a les portes de confirmar-se la seva eixida, Elanga i Joane Visa. I també Anthony Gordon, encara que ara ja és futbolista del Futbol Club Barcelona.
0: I Visa, que és el que ha marcat els dos gols.
2: Davanter de República Democràtica del Congo.
1: Ha tenido 5-6, eh?
0: Bueno, pues el Newcastle ara atacant per banda esquerra, la pilota ahí, arrere que ha ficat Charlton. Charlton buscava i se passe per a Touré, que aguanta Touré, eh? Ixa molèstia al muscle, però aguanta. Ahí se dorsal número 17. Pues ahí está, ahí se való para Joane Visa, el mundialista. Visa, el autor de dos gols, el Newcastle. Ara canviant ahir el xoc era Wellington, el brasiler. Dorsal número 7. Ara la pilota ahir que se la vol emportar era Murphy, busca la centrada. I ahir Otorbi que se fa una autopassada i que bé se l'ha emportat Otorbi. Que bé Otorbi com s'ha emportat i se valor. La pilota ahir era Danjuma, no ha pogut anar sent Danjuma. De Botman, del central. Crec que Botman és l'únic jugador que queda de l'equip titular, eh? Dorsal número 4.
1: Mira, va salir el mar.
2: Sí, Robi, per part de...
1: Va salir el xaval.
2: Del conjunt anglès són Botman i el porter, Hornicek, els únics que continuen des de l'inici.
0: Bueno, pues ahí está. Jugant el Newcastle. En este tram final d'este partit. D'este trofeu taronja. Salva el baló de Touré. Pilota que havia tocat en Pepelu, se'n va fora i es manda per als anglesos. Ara que entrarà el baló Murphy. Murphy buscant ixe passe per a Stewart.
2: Tres gols en quatre partits, Visa, en el Mundial.
0: Bueno, pues en porta dos. Evidentment, gol, este futbolista de la República del Congo. Davanter del Newcastle. Aquests dos gols està donant la victòria al seu equip. Passear ahí. Y ahí Otorbi, que ha volgut entregar a Dimitri Esquimal. Y es córner. Es córner per al Newcastle. Quan va haver un canvi.
1: O se va Jesús Vázquez
0: en el
1: o Pepelu.
2: Ja està preparat Aymar Blázquez, el davanter madrileny del València, el jugador del Mestalla, que està a l'espera de poder incorporar-se, a l'espera de que autoricen el canvi. Encara que crec que serà en una pròxima acció, una vegada tinga el baló en la seva posició el València.
0: Pues va el córner que va a votar Murphy per al Newcastle. En este minut ja 85-40 de la segona part, tram final de contra. El córner per al Newcastle des del cantó dret de la porteria de Dimitrievski. Allà va Murphy, Jacob Murphy, al llançament d'àrbitre. Allà va el córner, el baló, que trau de punx. Stole Dimitrievski. Volia traure aquesta pilota rava, però l'ha recuperat el Newcastle. De nou aquest baló. Buscant a Murphy, de nou en aquesta banda esquerra. Murphy en la pilota. Murphy buscant el passe per a Touré. Touré en la frontal, que xora re per a Stewart. Ara una altra volta per a Murphy. Murphy amb el baló. L'atacona per a Touré, l'ha eixit mal. És Otorbi el que busca veure Danjuma, a veure si ràpid el València, se l'emporta
2: Danjuma,
0: Rava. Vinga, a veure Danjuma, Danjuma està sol.
2: Falta clara, falta.
0: La falta és, però li han fet falta clara, sí. La falta Danjuma. Quan iniciava aquesta jugada d'atac el València, la falta que li ha fet.
2: I ara va fer-se el canvi.
0: Murphy, va entrar Aymar Blázquez al terreny de xoc.
2: No, estan esperant a veure si es fa el canvi perquè criden també a Aaron Mayol, eh? Igual esperen una propera interrupció perquè el canvi siga doble. Es lleva ràpidament la roba el jugador valencianista.
0: Bueno, pues ojo que s'ha tret la falta i el baló l'han recuperat ràpid Eche. El Newcastle, el que busca la jugada d'atac ahí en l'àrea valencianista. La pilota ahí que se l'han portat ara molt bé el València. Pepelu, el baló de Raba buscant a Danjuma, a veure que aixita el porter Hornicek, li l'ha llevat a Hornicek a Danjuma, però l'ha recuperat Jesús Vázquez. Vinga, que se'n va Jesús cap amunt, el València buscant i xegó de l'empat en este tram final. El baló per a Danjuma, Danjuma dins l'àrea, a veure Danjuma, continua Danjuma, Danjuma que se'n vol anar el passe arrere, però no troba rematador, no troba rematador, no n'hi ha ningú per a rematar aquesta jugada de Danjuma. No n'hi havia ningú.
1: Porque el que tenia que estar és ell.
0: Ja diem que l'expulsió de Gallà ha condicionat i molt el partit. I al final, pues el resultat. Aquesta victòria del Newcastle. 1-2. En este trofeu taronja. Estem en els últims minuts. 88. 43 de la zona part. Passe en llarg, ojo que arriba Touré. Arriba i Touré. Touré arrere. lleva l'opera Visa, Visa, Pepelu, continúa Visa en la pelota, la vol jugar arrere para que la jugue ahí Willock. Willock y Stuart. Visa. El balón a otra vuelta. Ahí esa banda esquerra. Pera Touré. Touré. Willock. Tocan ahí Stuart. Verán Newcastle. Ahora van a cambiar de banda. Ahora van a buscar esa banda dreta. Ataquen por ahí los anglesos. Defensa ante el Valencia. Tocanle una otra vuelta ahí. Ese. Wellington, el brasiler, y Jean Lila Stuart. Ahora cambia una otra vuelta el choc. Busquen a Touré en esa banda izquierda. Touré en la pilota. Touré que se embolía en el 1 contra 1. De ahí la marca de Otorbi. Te que chora Rere. Está ahí. Importancia pilota de Stuart. Con busca el lanzamiento. Ahí en a tapar Bedien. Y el balón en el rechazo que torna a recuperar el Newcastle. A punto de arribar al minuto 90. De partir, també s'afegiran 4 o 5 minuts, segur, eh?
2: Sí, perquè també ha hagut molts canvis i s'aposa de hidratació. Continuen esperant Aaron Mayol i Aymar Blázquez per entrar al partit. A veure si els dona temps.

0: que voldríem una altra final, voldríem una altra final del trofeu taronja, menys en la victòria del València, perquè diem pot ser este l'últim trofeu taronja si l'estadi de Mestalla, el que va ser la deu de Mestalla.
1: Sí, mira, estan dient-li des del cos tècnic a Pepe Lu que està molt, molt justet ja de forces, que es deixara caure a terra per a forçar el canvi, perquè no volen córrer riscos en el migcampista de Denia.
0: Bueno, pues ahí está jugant el Newcastle, ja en estos 3 minuts de temps afegit, que és lo que li queda a este partit. Se m'emporta la pilota Touré, ojo que se'n va Touré. Touré amb el baló, busca la centrada, el baló, i se'n va fora el remat, més mal. El remat que se n'ha anat fora. El llançament de Murphy.
2: Ràpide, verticalitat, decisió i llegada.
0: I ahí estan els últims canvis.
1: Van Dienghi, Pepe Lu, van entrar Mayol i Aymar Blázquez. Ara lleva aquesta línia de tres centrals per a augmentar en presència ofensiva amb Aymar, i ara un Mayol que va ocupar el lloc de Pepe Lu ahir, home per home.
0: Van anar de Haas i Pepe Lu. Són els jugadors que quedaven de la primera part. I han entrat, com diem, pues Aymar Blázquez i Aaron Mayol, els canterans del Mestalla. Ahí està la jugada de Dani Raba. Raba en la pilota darrere, va l'òpera Diacabí. Diacabí, i que recordo, va el passe llarg ahí per Aymar Blázquez. Corre Aymar Blázquez, que acaba entre el terreny de xoc. A veure Aymar Blázquez, vol fer la jugada, continua Aymar, buscava ahí la centrada, pues ha provocat
1: corner,
0: el córner. Ha provocat el córner, Aymar.
2: Vamos, Diaca, vamos, Diaca.
0: Ha provocat el córner, Aymar. Vinga, aquesta pot ser l'última jugada.
2: Vamos, Diaca.
0: Esta pot ser l'última jugada. Vinga, tots a rematar i se córner. Vinga, per a buscar l'empat, forçar els penals, a veure en este trofeu taronja, evitar la derrota. Pues va a traure Dan Juma. I se córner, que pot ser l'última jugada d'este trofeu taronja. A veure, Dan Juma trau el córner, el baló...
1: Ahí ya falta sobre Diacabí,
0: No pita res, el rechaz que la replega otra volta Dan Juma. A veure, Dan Juma, la pilota, se mola Dan Juma, continua Dan Juma, el baló, busca la centrada, pues es porta. Pues es porta, diu Sánchez Martínez. Diu que estreta de porta i això se va acabar.
1: Final.
0: Final, sí. Això s'acaba, sí. El final del partit, el final del trofeu taronja, amb la derrota del València 1-2 davant el Newcastle. Els dos gols de Visa que han donat la victòria a l'equip anglès, els dos gols marcats en esta segona part, ara que s'avançava el València en el primer temps en el golàs d'Urinic, però ja diem, ixa expulsió de Gallà en el primer temps ha condicionat i molt el partit, quedant-se el València en inferioritat numèrica, i el Newcastle pues ho ha aprofitat. Ricardo, crec que això podia ser el
2: se veia venir.
0: Resum, no? Del...
2: Se han crecido y se han venido arriba, ¿no? Creo que ha sido mucho la diferencia desde que se jugaba 10 contra 11. Pero bueno, hay que destacar la categoría del equipo contrario, que en la segunda parte, todo lo que ha sido el Valencia mejor en la primera, el Newcastle ha sido mejor en la segunda. Por jugar con uno menos, porque ellos han sabido mirar el partido desde otra perspectiva y verse con esperanza.
0: Es que
2: verse
0: la expulsión con esperanza, Gallardo, minuto 34 de partido, te condiciona mucho cuando tú te enfrentes a un rival de esta entidad.
2: Y eso es lo que les ha incitado a ir a por el partido, el verse con un jugador más, así de claro.
0: Ens agrada que este trofeu taronja tan especial pot ser l'última a l'estadi Mestalla, que ha tingut un altre final, però bueno, final se l'han portat el Newcastle, l'equip anglès.
2: No, lo pueden adelantar el año que viene, no hace falta que sea en agosto, que sea cuando termine la liga, que se haga una despedida por todo lo grande, ¿no?
0: Ara ja dic que... Bueno, anem a veure si la pròxima setmana se confirma ese partit que té pendent el València, perquè Carlos Corberán i el seu cos tècnic volien un altre partit abans de l'inici de la Lliga, que serà en dues setmanes, el 22 d'agost, en Mestalla, sí, davant el Celta.

0: De Vigo volien un altre partit la pròxima setmana, encara està per confirmar. Veurem, perquè volien mantindre pues ese ritme competitiu per arribar en les millors condicions possibles a l'inici de la lliga, que això és lo important i és el que conta, Ricardo. Evidentment, pues la pretemporada està per a sí.
1: Bueno, ganar, pues ganar el trofeo naranja muy bonito y pero en el palmarés solamente te queda que has ganado 10 trofeos naranjas. Y lo importante es la puesta a punto, el llegar en condiciones al principio de temporada. Mira, que Valencia, no hayan lesiones, y sobre todo pues que el equipo vaya alcanzando poco a poco el nivel que se
0: Valencia requiere. Portava les dues últimes temporades guanyant el Taronja, l'any passat li va guanyar al Torino, fa dos anys li va guanyar a l'Eintracht de Frankfurt i l'última volta que pergueren va ser davant el Aston Villa, fa tres anys, sí. Davant un equip anglès, com avui també hem perdut, davant el Newcastle 1-2, però avui, evidentment, el partit, ho han dit, està molt marcat per aquesta expulsió de Gallà, el minut 34, que t'ha condicionat molt, que t'ha deixat a l'equip en inferioritat numèrica, i a partir d'ahir els anglesos pues, ho han aprofitat. Ara Pablo Orts, veurem l'entrega, no, del trofeu al Newcastle. Estem pendents d'això, encara que els anglesos han anat a un d'aixòs fons.
2: Sí, ells estan celebrant un poc, no, la victòria amb els seus aficionats, sobretot agraint, no, la presència d'aquest gran nombre d'aficionats del Newcastle que comentàvem en la prèvia i durant el partit, pues estan ahí en el córner. Ara jo crec que han anat a cridar-los, a avisar-los de que hi ha entrega de trofeu, que no és un amistós únicament, sinó que este trofeu taronja pues tenen que recollir-lo i ja van a dirigir-se cap a esta zona central del camp de Mestalla per a rebre aquest trofeu.
1: Tot són les urraques, no?
0: Les urraques.
1: Sí, urraques, no?
0: Urraques, sí. El Newcastle.
1: ¿Dónde está el trofeo? Yo no lo veo.
0: Bueno, pues ara...
2: Mira, está así ya davant de la meva posició.
0: Un dels grans també de la història del València, un dels grans golejadors en la història del València. Vicent Guillot va ser el que va fer entrega al Newcastle del trofeu taronja, esta 54 edició del trofeu taronja. Estem veient ja el trofeu preparat, ara els jugadors del Newcastle que se'n venen cap ací després de anar a saludar els seus aficionats, els anglesos que han vingut a veure este partit. I ahí sí. Pues va ser Vicent Guillot, no Pablo?
2: Ja està, sí, Vicent Guillot votant a la gespa de Mestalla, un estadi que tant coneix, per a fer aquesta entrega del trofeu. És una de les llegendes valencianistes que pues, també ret homenatge en este trofeu taronja tan especial.
0: Bueno, pues el doble de Visa, el mundialista pel Congo, ha donat aquesta victòria al Newcastle i ara van a entregar aquest trofeu. El gran, altre dels grans golejadors en la història del València, Vicent Guillot. Ahí estem veient l'entrega de Vicent Guillot. Dice trofeu taronja, 54 edició per al Newcastle. Bueno, pues ahí está el Newcastle, guanyador d'este trofeu taronja. I ara, pues, Ricardo Ares, ho hem dit, ara ja, pues, a preparar aquest últim partit si arriba.
1: I si no, a preparar-se abans
0: de l'inici de la Lliga, perquè ara ve lo seriós, el 22 d'agost en Mestalla, sí. El debut d'estrena davant el Celta de Vigo i aquest dissabte 22 d'agost, 7 i mitja de la vesprada.
1: Aquí estarem.
0: València-Celta de Vigo.
1: Ja tengo ganas.
0: I això és lo important, sí. Això és lo important dels partits de pretemporada, ja ho hem dit.
1: Estos partidos siempre, de verdad, ¿eh? Estos partidos... Sí, vale, te dan ilusión y tal, y es todo nuevo, y hace tiempo que no ves un partido de fútbol, no ves a los amigos en Mestalla.
0: Bores y chaches también, exacto. Como en vista a Dien, a Tejas, a Sato.
1: No, aquí... Si no hay nada en juego, esto no es lo mismo.
0: Bueno, pues Pablo Orts, anem a ficar el punt i final. Se retiren ja també els jugadors del sí. València.
2: Sí, perquè estaven esperant a que el Newcastle rebera aquest trofeu de mans de la llegenda Guillot. Ahí aplaudint també els que havien sigut els seus rivals. Ara retiren ja pel túnel de vestidors els nostres, encara que hi ha algun futbolista que va quedar-se fent aquest treball compensatori, d'aquells que han tingut menys minuts, però ja posant punt i final. Encara que anem a veure si tenim algun protagonista.
0: Bueno, pues César Tàrrega i Javi Guerra, i estem veient com s'estan fent ixa foto amb Guillot, amb la llegenda, un dels grans golejadors en la història del València, amb els dos canterans, el d'Aldaya i el de Xilet, per a dir adeu a este trofeu taronja Pablo. Ara de seguida, a veure si tenim el nostre company Pablo Orch, a veure si també pues, sí. Tanquem...
2: Estem esperant a protagonistes en el túnel de vestidors. De seguida anem a poder parlar amb un dels nostres futbolistes per a fer balanç, no?, del que està sent esta pretemporada i del que ha sigut este trofeu taronja, en el que, pues, com dèiem abans, no?, hem vist dos parts ben diferenciades, un partit fins al minut 35 i un altre la resta del duel en el que estàvem en inferioritat numèrica.
0: Esperem uns minutets per a tancar esta retransmissió de lo que ha sigut este trofeu taronja que ha guanyat el Newcastle, mentre esperem pues ahí ser protagonista per a fer balanç a lo que ha sigut el partit, que dim, ha estat molt condicionat per aquesta expulsió de Gallà en el minut pues 34, i que a la fi pues ja dic que el Newcastle en aquests dos gols de Visa s'han portat esta 54a edició del trofeu taronja, que bueno, ha tingut la millor entrada dels últims anys, eh? Més de 41.000 aficionats els que avui han estat així en l'estadi de Mestalla des del 2019, com abans comentava Pablo Orch, en el partit davant l'Inter de Milà, en un trofeu taronja no se registrava una tan bona entrada en més de 41.000 aficionats. Bueno, pues això diu també les ganes que té els aficionats del València de veure al seu equip, i com ja hem comentat avui també la presència en la llotja presidencial del president del València, Kiat Lim, que ha estat veient el partit, que va arribar en el dia d'ahir a València, va estar visitant les obres del nou estadi en companyia de l'equip, dels jugadors, després va estar en la tradicional ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, i avui ha estat Kiat Lim, el president, veient el partit este trofeu taronja. Ara ja diem, va dir que a l'espera que se concrete ixe partit la pròxima setmana, seria ja pues l'últim partit abans de l'inici de la Lliga, del debut en la pròxima temporada, 26-27, l'estrena davant el 7 de Vigo, que és lo important i el que conta. El València, que tanca esta pretemporada en eixes dos victòries davant l'Eldense i el Derby County, l'empat davant l'Stoke City i esta derrota, que és la tercera derrota en els sis partits que ha disputat, dos victòries, un empat i tres derrotes, davant el Newcastle, Castelló i el Petro Luanda, lo que va ser el partit d'entrenament. Ricardo Arias, ho hem comentat, otra, lo important és el debut en la Lliga.
1: Sí, hombre, todo está ya con el objetivo primordial de empezar bien la Liga, aun a pesar de que sean partidos complicados, sean difíciles. Bueno, todos los primeros partidos son complicados, porque tienes que hacer las cosas muy bien, tienes que ganar el primer partido, estás obligado a gustar y a jugar bien, y lógicamente eso pues te hace que se te complique un poco la cosa, pero hay principios que son peores, contra equipos peores todavía o mucho más complicados, y hay que darle el valor que merecen a los partidos contra los equipos que vas a jugar. Yo creo que no es ni más ni menos. Aparte que tienes que jugar contra todos. O sea, cada temporada, cada año tienes que jugar contra todos. Contra los que te gusta jugar, contra los que no te gustan. Pero lo primordial es que lleguen con una puesta a punto correcta, que lleguen físicamente fuertes. Y aun a pesar de que hoy se haya perdido, yo creo que se tienen que quedar con la parte buena, que es el ser optimistas con la primera parte que se ha realizado. El equipo ha estado rozando el notable.
0: Sí, sobre todo fins la expulsió de Gallà, el equip que ha estat bé.
1: No, i el cansancio físico, que jugar con uno
0: nota,
1: más,
0: evidentment.
1: Lógicamente el trabajo aumenta.
0: Pero bueno, les pretemporades, ja ho en diem sempre, estan per agarrar rodatge, ritme de competició i arribar en les millors condicions possibles a l'inici de la Lliga, que això és lo important, Pablo. Bueno, pues ara nostre company Pablo Boig, que està esperant ahí.
2: Ara.
0: Sí, Pablo.
2: Sí, que estem a l'espera de tindre així protagonista en el túnel de vestidors, un poc per a, com diem, fer balanç del partit i de la pretemporada. Estava escoltant-vos pues, un poc amb aquesta sensació, no? De no haver pogut aconseguir la victòria en el dia d'avui, que és una cosa que tots teníem ganes en este trofeu taronja tan especial així al camp de Mestalla, però al final és una prova més, no? Dins de la pretemporada hem vist pues, diferents esquemes, hem vist com Carlos Corberán ha pogut provar coses diferents al que venia fent en partits anteriors, i aquí veure aquesta part positiva, no? De cara a l'inici de Lliga, que l'equip pues, té diferents alternatives, i fins a aquesta expulsió hem vist pues, un equip molt seriós que tenia ocasions i que era dominador en el partit.
0: Bueno, pues mientras esperemos a los protagonistas.
2: Anem ya.
0: Bueno, pues Pablo Orchia ya té al protagonista. Venga, endavant, Pablo.
2: Tenim ja amb nosaltres a Pepe Lu, què tal? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Bueno, cuéntanos cómo has vivido el partido. La verdad es que te hemos visto fatigado en el tramo final porque ha sido un duelo muy intenso, sobre todo después de la expulsión, que el equipo ha tenido que rehacerse y trabajar mucho.
3: Sí, yo creo que hemos visto un partido de dos caras. Cuando yo creo que hasta la expulsión el equipo está muy bien, lo que habíamos trabajado durante la semana ha salido, ser un equipo ofensivo, atacar lo máximo posible y recuperar alto. Sí que es verdad que al final pues la expulsión condiciona, hemos tenido que adaptarnos. A pesar de la derrota, yo creo que el equipo se ha adaptado, porque teníamos el hándicap de la calor y hemos jugado contra un gran rival. Pero bueno, nos tiene que servir porque en la liga pueden pasar estas cosas y tenemos que adaptarnos a todo.
2: Al final hemos visto que ha sido un partido muy serio en líneas generales, tanto en el tramo inicial como después incluso en inferioridad, a excepción de un par de jugadas, pero el equipo ha seguido proponiendo, ha tratado de adaptarse a las circunstancias y ha dado una buena imagen.
3: Sí, como te digo, al final nos hemos tenido que adaptar al nuevo contexto del partido. Como tú dices, con 10 también hemos tenido opciones de marcar gol, pero no hemos estado acertados y al final los goles han sido detalles. Nos quedamos con el esfuerzo porque al final estamos preparando el primer partido de liga y bueno, esperando ya el inicio liguero.
2: Al final es sí, ir poniendo punto final a la pretemporada, ir completándola. Hemos visto cómo el equipo pues poco a poco va cogiendo ritmo de competición, vais acumulando minutos, algunos ya prácticamente todo el partido, y al final ese es el trabajo de estas semanas.
3: Sí, al final la pretemporada está para eso, para coger nuevos conceptos, coger ritmo. Sí que es verdad que por el atraso de la primera jornada, pues la pretemporada está siendo un poco más larga. Tenemos ganas de empezar, pero bueno, el equipo va a llegar bien, va a llegar preparado y además con los dos primeros partidos en Mestalla pues tenemos ese plus de cara al equipo y a la afición.
2: Iba a preguntarte por eso, para cerrar ese doble compromiso en las primeras fechas aquí en el Camp de Mestalla, además en esta temporada tan especial, entiendo que es un aliciente, ¿no? Para terminar de trabajar bien estas semanas y llegar a tope ese inicio de liga.
3: Sí, al final es un aliciente grande, solo hay que ver hoy, estamos a 8 de agosto. El campo estaba lleno, sabiendo lo que conlleva estar en Valencia, cosa que le agradecemos como siempre y nada, esperemos darle este año más alegrías que el año anterior porque se lo merecen y porque además es el último año en Mestalla y yo creo que hay que poner un broche final bonito.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, pues en Pepe Luna a ficar el punti final o que se gusta esta retransmisión del València en este trofeu taronja, que no ha pogut ser. El València ha perdut davant el Newcastle, l'equip anglès que s'endú este trofeu, esta 54 edició, el trofeu taronja, en un partit que, com hem dit, està molt condicionat per aquesta expulsió del capità de José Luis Gallà al minut 34. Ara, ja dic, a l'espera de que arribi aquest últim partit de la pretemporada, després vindrà ja l'inici de la Lliga, així, en Mestalla, el 22 d'agost, que hi comença ja a l'hora de la veritat en aquest primer partit davant el Celta de Vigo. Ho deixem així, que passeu bon cap de setmana. Nosaltres tornarem el dilluns en l'informatiu del València.

El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.

0: She's in love with him. With him. Very much.
1: El millor de VCF Media.
2: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
3: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
4: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé, com per exemple una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer, o quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
2: Ara vosaltres teniu que pronunciar mel de romer.
5: Mel de romer.
2: Era tu?
5: Mel de romer.
4: Molt bé, xiquets.
5: Molt bé.
3: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
2: Té tot, Andrés.
5: Tota pedra fa paret.
4: Tota pedra fa paret.
2: Molt bé.
3: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
2: A tu?
4: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ho has de pronunciar?
5: Guanyar,
2: guanyar.
4: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
3: Te amo, tio. No. És del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
2: Ara us toca pronunciar-la.
5: A la taula i al
2: llit. Al llit.
5: Al llit. Al primer crit.
2: Perfecte.
4: A la taula i al llit, al primer crit.
5: Molt bé.
2: Perfecte, valenciano parlants.
3: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
5: Espereu, esta me la sé.
4: Molt bona. Sí que bona frase.
1: El millor de VCF Media.
6: El partit del València a VCF Radio.
1: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
7: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: VCF Media Radio, 87.6 FM. 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.

0: El millor de VCF Media. Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca y Andrés Bonilla. Siete jóvenes amantes del deporte rey decidieron en marzo de 1919 comenzar un sueño juntos: crear un club de fútbol. Y fue en el bar donde se solían reunir, el céntrico Bar Torino, donde redactaron el acta constitucional y sus primeros estatutos. El Valencia Fútbol Club acababa de nacer. Pero para comenzar también eran necesarios un uniforme y un escudo. El equipamiento fue sencillo: una camisa sport y un pantalón, ambos blancos. Aunque años más tarde cambiarían el color de la parte inferior por negro. Y del diseño del escudo se encargaría uno de los fundadores, Andrés Bonilla. Pero, ¿dónde jugar los encuentros? El campo de Algirós, situado cerca del actual Mestalla, fue donde el Valencia comenzó su andadura deportiva y donde el 25 de julio de 1919 jugaría su primer partido empatando contra el Gimnástico. Pronto los miembros del club se percataron que ese solar donde competían necesitaba mejoras si deseaban continuar. Y fue el propio Medina quien prestó las 25.000 pesetas necesarias para las reformas. Dinero que iba a destinar para su propia boda. Así, cerraron el campo, vallaron el terreno de juego y crearon los primeros vestuarios. Todo estaba listo para que el Valencia Fútbol Club comenzara a brillar. Porque el Valencia no es solo un equipo de fútbol. Es orgullo. Es lucha. Es pasión. Es un himno. Es leyenda. La historia de una leyenda. 100 años de un sentimiento eterno. El millor de VCF Media.
1: VCF Radio. El millor son en els gols del València.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals.
8: La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
9: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del València.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan de vinc a la Vistalla? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fútbol, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians perquè, i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, i a Liga, i Copa, i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc, i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo, tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i s'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media. VCF Radio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A La Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a La Costera i la Canal de Navarrés, Blu Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palència 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio, VCF Media.
3: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
4: ¡Ay, perdón!
3: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
5: Un agua, porfa.
6: Son 125 pesetas.
3: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
7: También es el mío.
0: Mestalla és etern.
8: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
9: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: Ni a qué fero. Y la última pregunta, la quinta.
1: Hola, soy Juanjo y quiero saber cómo me puedo proteger del aire cuando juego al fútbol.
2: Perfecto, pues lo más importante es usar una prenda impermeable, el típico chubasquero que tenemos también en, para que sea ligero, cómodo, pero que pueda ser impermeable al aire, a la lluvia, y entonces de esa manera no te mojes. Y entonces es muy importante usarlo. Y eso sí, cuando acabemos de entrenar, si estás mojado, es muy importante que no estén estirando en la zona que esté aún lloviendo, sino meterse dentro del vestuario a estirar o dentro del gimnasio a estirar para no quedarse con la ropa húmeda. Y luego, muy aconsejable, una duchita caliente en invierno, ¿eh? Normalmente, porque ya hemos hablado muchas veces que el frío para nivel muscular va muy bien, acabar con un poquito de agua fría en las piernas, por ejemplo. Pero en este caso, para entrar en calor, ducharse con agua caliente y secarse bien, usar ropa seca para cambiarte, y el pelo, secártelo muy bien con secador para que no quede mojado y te puedas constipar.
0: Pues abrigarse bé i alimentar-se bé, evidentment, també és molt important per a combatre el fred. Doctora Barosala, moltes gràcies i la setmana que ve més.
2: De res, un plaer. A cuidar-se. Adeu.
3: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
4: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
6: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
7: Hola, soy Tere Morató. Seguís la actualitat del València Femení a VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguem fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que només diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no
2: ahí
3: responde
2: este
3: a los estímulos.
2: Exigirá el explicador y nos va a decir que básicamente nos vamos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es decir, cau a terra súbitamente, si es que has que ha tingut ningún traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningú estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule responsable al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sop, perquè aquestes situacions d'espasme es poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetix una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte. Que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU, en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato, té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, per almenys que algú els puga contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR 11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR 11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
0: VCF Media, VCF Radio. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
4: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.